Latí. Geoffrey Chaucer nasquèt a Londres en 1343 dins una família noble força importante d'aquella ciutat. Son pare era un mercader amb força monedos i marida també Agnes Copton, sa primera filla, que havia acomodat prop de 25 botigues dins la ciutat i era l'oficial que dirigia la creació de la moneda dins la Torre de Londres. Après, l'équipe de Chaucer venguait fonctionnaire réel et travaillait comme messager fonctionnaire et diplomate. En 1359, participait à la guerre des Cent Ans quand Édouard le XIII envahit France et fuguait al costat de l'armada dirigida pel duc de Clarence. Més d'un an après, fuguait capturat et li calguait pagar 16 livres per tornar a la libertat, una xifra que avait sérieux a per aquí 12.000 livres anglesos. Les fonctionnaires réels Chaucer viatjaient en Castillo, Flandre et Aquitaine et comme ça fait non, Filippo era dono de compagnie de Filippo Delnaut, fait non del rei Edouard, justement praco connaissait les Jean Froissart, une des chroniqueurs mai importants d'aquelle époque et qui avait viatjavo a mi Filippo Delnaut. Segur de bellos fons, Chaucer hauria també viatjat dincos a la ciutat italiana de Milà e aïla hauria conegut un dels mais grans poetos de l'epoca, Petrarco. Mai d'aquella ciutat hauria també viatjat en Picadillo a Genua e Florenzo, un beleu també coneguet Boccaccio. So segur es que fuguet en Italia, un coneguet pel primer cop la metrico italiano Pramu que Pau Caprep era ja a escriure sus primers verses en anglès. La posició política de Chaucer fuguet pas aisido. En aquella època, un nou rei nomenava de funcionari reials, no s'aquera. Podem pensar que Chaucer treballava força pla, pramo que, après la mort d'Edouard le XIII, continuat com funcionari reial americat le segon, segon calque cercaires viatget per ordre reial a Milà, torna mai per conèixer la família dels Visconti e le guerrier condottiere anglès John Hawkwood. La toconero de gagnar la mà de la princesa francesa pel prince anglès a mi mediació italiana. E acabata la guerra. Sa que là, le maridatge se celebrèt pas e doncos Chaucer capitèt pas diplomaticament. En 1374, Chaucer comencèt a dirigir les douanes del port de Londres. Ho faguèt pendent 12 anys e venguèt força ric. És en aquesta època que escriguèt la majoria de ses obres literàries, ero i no. Malo epoco, a medir revoltos socials constantos, como la dels lulats o la dels pageses en 1380. Malgrat que un nou rei, Enric le IV, volia també Chaucer com a funcionari reial, le poeta moriguet en 1400. Hi ha calques cercaires que afirmen que fuguet assassinat pels enemics de Ricard le II o encara per ordre del qui té Enric le IV, que le volia pas mai haver com a funcionari reial. De més, les obres més importants cal remembrar les Libri de la Duquesa, Anelido e Arcite o la Legenda de la Ibonofenos, a mai de surnobro principal o en verses les Contes de Canterbury. Avei un leggeri actual té encara de problemes per comprendre pla sus libres pramo d'una accentuació diferent de la d'aquella època en anglès. Sa que la, e malgrat això, és considerat com un dels pares de la literatura nacional o anglès o medieval o sus libres un aro revirats en anglès. Mudent per balear i no millor comprenne su als leggeris actuals. Geoffrey Chaucer fuguet força editat ja pendent sa vida e mai encara al segle XVI i XVII, pramo que les angleses consideraven que sa crítica social de l'Eglésia catòlica, com a través d'altres estructures socials, era una posició ancestral del protestantisme. Paire mai lluent de la veritat, pramo que podia pas ser res que un moviment religiós que n'hi serio son que 150 anados a prep son epoca. Les Contes de Canterbury, editats ara en prosa per l'Institut d'Estudis Aranès, és dins la magnífica col·lecció Antoni Nogués, és un exemple

di quatre histoires qui content Mantus, Pellegris, qui fan les piaggi capa Canterbury, un desenterrat Saint Thomas Becket. Les libres un concours de contes d'aquestes Pellegris qui vol una tal gagna un taulejado, segun calques fons, ne deurio abe trento e duncos les libres fuguet pas acabat. Son històries que remembron pla les de Camerou de Boccaccio. Un grup d'amics fugissin la pesto en tot compte d'històries lluent de la ciutat. Aquí es pas cap suspreso pramo que xosa aureu conegut Boccaccio e son obro penen un omissiu diplomatico en 1372. A maida que l'escriba italià, xosa coneixo tabé forso la Biblio, Ubidi, Petrarco, Poesi e Dante Pramu che si pot legi dins un libre. E se l'ensemble di storios espas original o che es original e concurs per gagna un taulejado sus personaggi sa mai d'accord sun un esempio de critico social o segu chosa sun forso i mas e dun cosan de vetuts e de defauts a tal como din la vida realo. Beleu les personatges religiosos son les mai criticats per amu que son descrits como hipocrits. Per xosa, les autres eron pas d'angels, mas les homis d'eglésio au debion esse donar mai l'exemple que les autres. E son mostrat per xosa como corromputs e malos personos. Beleu Praco fuguet un escriba considerat penent de segles como proche del protestantisme. Ma d'accord, sono storie che mostrano tabè la lutto che gli abbiò entre lai diversos classos socialos medievalos che adiù appeten a uno classo sociale e supporto les autris, mas paumai. Les contes de Canterbury sono dunque un obro fantastico, ma tabè all'encop realisto che crea un atmosfero de simpatia o d'ennemistat, d'empatia o de relativisme per leggere según le personaggi. A tal cumo din la vida realo. Aro, upene l'edat mejano. E las historias son esquisidos de lai melioros que surtigueron daquel epoco. E aro la lengucita no gagnò un lloc preminen al custa de las autros grandos lingos europeos en aveta vea questo grando obro medievalo graciosa Antoni Nugues que es a se plaça de mestre lei mai grans tradutus ucitas pramuda questo magnifico culetiu de l'Institut d'Estudis Aranesis. Es un culetiu que conté tabé d'autres títols universal como Homer, Shakespeare, Andersen, Cervantes, Dante e ara Chaucer. E a minore viraro, según nostre vegiaire, excelento, fa mai de sintans, la lengua catalana aget un curiciu de literatura estunanto la Bernat Metge. Avei le travail l'Institut d'Estudis Aranesis a fa un curiciu semblaplo, e a coes un travail forso bu e meritori. Se voulez legi en ucita un odoi las obros mai importantos de l'edat medievalo, como les contes de Canterbury, ja o sabes. E se pot tabè legir en ligno a gratis se vous l'espace l'edició en papier. Que mai se pot demanar? Chaucer e les contes de Canterbury, un article del Christian Andreu per regule 9 de desembre de 2021 sur site de nostre partenari medievaloc.com.

Bona vesprà, amics. Avui vos anem a parlar dins el nostre programa La Veu de l'Horta, d'un poble, un poble més de ses comunitats, de sa comunitat valenciana, que se diu Beniaixama. I si d'anets a quedar una miqueta amb nosaltres, anets a veure moltes coses de tot el que podeu aprendre sobre ses terres meravelloses.

doncs bé, anem a començar el nostre programa en dient, per exemple, un xic de descripció d'on se troba exactament Beneixama. Beneixama era una antiga alqueria musulmana dependent de Bihar, de la qual es va independitzar a Sona l'any 1795. S'ubica en el centre de la vall de Beneixama, entre la serra de Solana i la Fontanilles. El vall entre aquestes dues serres és un terreny excel·lent per a l'agricultura, sobretot d'ametlles i d'olivers. Està, i això va permetre a Beneixama temps de prosperitat en el passat. Cada vegada més activitat econòmica se centra en la indústria. Tranquil durant l'hivern i sorollós a l'estiu, és una delícia passejar pels seus carrers més antics, els quals encara conserven el traçat de les èpoques anteriors, estretes i en un caràcter singular entorn al que seria el casc antic, prop de l'Ajuntament. El perímetre d'aquest nucli primitiu el constitueixen els carrers que van des de la casa consistorial fins al carrer de la Constitució, limitant amb l'antiga carretera que travessava fa uns anys la població. Vos podeu imaginar, no?, un vilatge que té batí, disons, a l'època, una alqueria musulmana o una alqueria à l'époque de Mort, quand le pays valencien de Mort était établi de 700 jusqu'à les années 1100 et quelques, de 1200. Ça respire, disons, une tranquillité, une façon de vivre très calme, très tranquille, malgré que les caractères des Valenciens, vous savez, chaque fois je vous ai dit, ce sont des gens que, aussi bien ils aiment cette tranquillité, aussi bien ils aiment, disons, vivre dans cette période, disons, extraordinaire, comme ils aiment aussi les fêtes, les fusées, les pétards, et participer à des grandes fêtes multitudinaires avec l'ensemble de la population, et même les gens qui viennent d'ailleurs. Bé, després d'haver dit aquestes coses, que ja comencen a indicar-nos el tipus de camí que anem a agarrar per poder parlar avui sobre este poble, doncs anem a escoltar una musiqueta i en seguida anem a tornar amb altres parlant del poble.

Beneixama se troba d'extrem nord-occidental de la província d'Alacant, entre Becerres de la Solana i Fontanella, al mig d'una vall que pren el nom d'esta població per serva major de les tres que la composen, Beneixama, Camp de Mirra i Canyada, el vall de Beneixama. Limita amb Fontanars dels Alforins al nord, província d'Alacant, Banyeres de Mariola a l'est, Biar al sud i el Camp de Mirra a l'oest. Les ciutats més importants que pots trobar prop són Villena, 11 quilòmetres a l'oest, i Alcoi, que es troba a 22 quilòmetres a l'est. Es troba a 60 quilòmetres per autovia, es pot arribar en escassos minuts. Existeixen tres itineraris a tindre en compte. Si s'arriba des de Madrid o des d'Alacant, hi ha que deixar l'autovia nacional 344 al seu pas per Villena a l'eixida cap a Ontinyent. 5 quilòmetres més tard s'atreveça la població de Canyada, famosa per les seves rotondes, i a 11 quilòmetres després de deixar l'autovia apareix Beneixama. Si vostès arriben des de València, cal anar a Ontinyent i seguir la direcció Villena. Beneixama és a 24 quilòmetres a l'oest d'Ontinyent. I per arribar des de la zona nord-est de la província d'Alacant, hi ha que anar al Coll i per la CB 795 seguir fins a Banyeres, que deixarem a nostra dreta i continuarem fins que la carretera acabi i passi a cridar-se CB 81. En ella prendrem direcció Villena i 8 o 9 quilòmetres arribarem a Beneixama. Donc voilà, disons, il y a trois itinéraires, disons, qui sont, qu'on vous propose, disons, pour venir à Beneixama. Si on vient de Madrid ou d'Alacant, il faut laisser l'autopiste N344 à son passage par Villena et à sa sortie vers Ontinyent. 5 km.

una altra musiqueta més que mos ha ficat ja dins l'ambient d'aquestes contrades. I ara doncs anem a parlar de la història. Els orígens de Beneixama es perden en la història antiga gràcies al seu privilegiat assentament prop del riu Vinalopó. El jaciment neolític del Molí Roig, en la confluència dels rius Vinalopó i de la Marjal, nos da una informació dels antics pobladors que varen conreuar i treballar i varen caçar en les fèrtils planures properes al riu. L'origen de l'assentament actual de Beneixama és moro, tal i com ho justifica la Torre Almohade del segle XII, aproperadament, que se troba prop de la plaça de l'Ajuntament de la localitat, encara que avui es troba d'estat ruïnós. Els darrers moviments del consistori a millorar el seu estat. Dintre del terme de la localitat es troba altra torre en millors condicions, la del Negret, que es troba en el Molí Alt, a l'est de la localitat. La conquesta cristiana per part del rei Jaume I es va produir en 1245. La famosa crònica d'aquest monarca, en el seu episodi del setge de Biar, deixa constància de l'assentament de les seves tropes en terres de Beneixama, la partida on hom ve d'Ontinyent a Biar de sa l'aigua. La primera referència escrita de Beneixama és de 1248, en un llibre del repartiment, en el que després de la conquesta del rei ofereix la terra als pobladors cristians. Pere Ballester, junt amb altres cinc colons, són els primers cristians a què es va oferir aquestes terres. En aquesta època, després del tractat d'Almira, passà definitivament a formar part del regne de València en la governació província del Xúquer, 1244-1707. Cuya capital històrica és Xàtiva. El rei Jaume I va dar en 1276 al cavaller Gil Martí d'Oblites la torre i el lloc de Beneixama en compensació pel seu ajut en la lluita contra els moros. Arriba el segle XV i es va veure molt afectada per les guerres en Castella. En l'any 1448, el rei Alfons el Magnànim, des de Nàpols, li va concedir el títol de vila i li va dar com escut, encara que fent servir en actualitat, amb una torre amb dos claus creuades com a símbol de resistència. En el segle XVII, segons paraules d'Escolano, estava quasi despoblada. Arriba el segle XVIII, que fou un gran creixement, a pesar de la derrota en la batalla d'Almansa, després de la qual va perdre els privilegis que otorgaven els seus furs, i a partir d'aquest moment la seva població ha anat en continu creixement, afavorida per una rica i aprofitosa agricultura i una contínua exportació de fruita, vi i aiguardents. Els restes anteriors activitats econòmiques són els numerosos molins que existeixen tot al llarg de la séquia i el Pou de Neu, situat a la Serra de Barcelona. L'actual església es va inaugurar el dia 9 de novembre de 1848, seguint el temple d'estil neoclàssic amb esvelta cúpula central de color blau i blanc. Miquel Pallarrico, fill il·lustre de la vila, que arribà a ser cardenal primat de Toledo, col·laborà activament en el seu acabament. Una placa commemorativa recorda el carrer Cardenal Pallà, on es pot veure la casa on va néixer aquesta persona tan aimada i tant que volia el seu poble, Beneixama.

en el que fa referència a les festes, el 17 de gener, festes de Sant Anton. Se celebra una de les fins de setmana en els que cau el dia de Sant Antoni. El dissabte es realitza un passacarrers i una subhasta. El diumenge és una processó i una foguera amb fusta que aporten els habitants del poble, mentre que s'està cremant es reparteixen els entrepans. Antigament, els infants de la localitat recorrien els carrers demanant llenya amb el següent paraula: llenya Toni i llenya Sant Antoni, foc al dimoni. Quan de la foguera no queda més que brases, la gent feia coure carn i sopaven tots junts al voltant del foc. El dia de Sant Vicent Ferrer, 8 dies després del diumenge de Resurrecció, Sant Vicent Ferrer és el patró de la pedania El Salze. Passacarrer, subhasta, esports i processó són els actes oficials de l'ordre del dia. Extraordinàriament, un bon dia per passar-ho en família o amb els amics. El 15 de maig, Sant Isidre Llaurador. El dissabte següent, el 15 de maig, la comparsa de Llauradors organitza pels seus socis i beneficiaris un sopar i una desfilar. En continuació, ja per tot el poble, es realitza el primer ball a l'aire lliure de bany. El dia següent se celebra la romeria de Sant Isidre, en el que els veïns passen el dia en el paratge de la Talaeta, realitzen concursos de paelles, subhastes i cants a Sant Isidre Llaurador. El 23 i 24 de juny, Sant Joan. En les festes de Sant Joan s'uneixen tres fets diferents. Són l'antesala de la festa de moros i cristians, anomenant-se els capitans de les festes. La nit de Sant Joan Bautista, pròpiament dita, junt amb la Divina Aurora, són els patrons de Beniaixama. Cants en honor a la Divina Aurora. I el dia anterior, a mitja vesprà, recolleixen les banderes i es resa l'Àngelus. Es lleven les banderes de la Comunitat Valenciana, Espanya i la Comunitat Europea, mentre es toquen els respectius himnes. Després d'això, s'encenen les fogueres i després de sopar es procedeix a l'acte de presentació dels capitans, acte de gran bellesa i emotivitat. A continuació, es procedeix al cant de l'Aurora, en el que els veïns del poble canten el seu honor fins a la matinada. Pel matí, ja amb els capitans, es realitza un passacarrers i per la tarda una processó en honor del Sant Patron. Bueno, un sarret ici, on va écouter une musique et après on va revenir sur quelque chose qui est très traditionnel au pays valencien, c'est la fête des morts et des chrétiens. Ne croyez pas qu'on se tue parce que c'est la bataille, disons, entre la possession ou l'attaque pour la prise d'un village. Non, c'est une espèce de chose de convivance. C'est bien marqué. Les uns arrivent en disant aux autres, vous sortez d'ici, vous n'avez pu être chez vous parce que nous sommes là maintenant, ceux qui commandons. Les autres, ils se revivent un peu en disant, bon, les gars, partez, c'est pas la peine de faire l'idiot, ici c'est pas la peine, ça a été chez nous tout le temps. Donc vous êtes mal parés si vous essayez de nous faire partir. Et troisième fois, il y a la bataille. Symbolique, hein, symbolique, avec beaucoup de coups de fusée, beaucoup de pétards, beaucoup de coups d'arquebuses. Et après, il y a un repas formidable, disons, pour commémorer que le village a été pris sur les morts. Mais c'est sans aucune rancune, hein. Disons, les gens, ils font ça depuis des générations. Et ils n'ont pas une rancune terrible d'être toujours les mêmes qui perdent, hein. Parce qu'il y a toujours les uns qui perdent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est bien parce que surtout c'est une façon, disons, de, bon, c'est des fêtes de convivialité et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire.

bé, doncs, després d'haver escoltat això, ara mos anem a parlar, doncs, de les festes de morts cristians. Són, sens dubte, de les més grans festes que se realitzen en esta localitat. Són molt antigues i estan documentades ja en el segle XIX, en el 1841. Entre les seues característiques peculiars, mereixen destacar-se els magnífics textos de les embaixades de la conversió que foren escrits pel prestigiós poeta local Joan Bautista, pastor Aicart, en 1872. Encara que no es varen publicar fins al 1878. També hi ha que destacar l'utilització de l'efígie mora, igual que Aviar, Villena i Bocairent, però amb la particularitat que a Beneixama és l'única població en la que es manté afortunadament la tradició de cremar-la després de l'ambaixada del cristià. En el que fa referència a les comparses, existeixen quatre comparses, tres del bando cristià i una del bando moro. Cada una d'elles té un capità i un alferes que cada dia de festes recauen en persones diferents. Cristians són els hereus de la soldadesca i, per tant, la més antiga. Existia ja en 1841, quan se documenten les festes de morts cristians per primera vegada a Beneixama. Estudiants fou fundada en 1924 i el seu vestit és idèntic al de les comparses d'estudiants de Villena, Viar i Banyeres, però no als de Bocairent. Llauraors, que fou fundada en 1971 i és la més moderna de totes. El seu vestit és idèntic al de les comparses Llauraors de Villena i de Villar. I moros es desconeix l'any de la seva fundació, si bé ja existien en 1841, que és quan es documenten les festes de moros i cristians per primera vegada a Beneixama. Arriben els actes, el dia 6 per la tarda, o a vesprà, l'entrada que és coneguda per tota la comarca perquè en ella els festejos desfilen, sobretot en les carrosses, es reparteixen suculentes carns entre els espectadors, sobretot els forasters, i a continuació processó de trasllat de la Mare de Déu des de l'ermita de l'església parroquial, seguint la imatge portada a ombros dels festejos. Cal destacar les aturades durant les processons en les quals el coro, en la col·laboració amb la banda, desinterpreten antigues peces musicals. Arriba el dia 7, pel matí, diana i ofrena de flors, i per la vespre, embaixada del moro i col·locació de la Mahoma en el castell. Arriba la nit, la retreta, que s'ha convertit en un de desfilada de carnaval molt acceptat per tot el públic. Arriba el dia 8, pel matí, diana i passacarrer general. Per la vespre, embaixada del cristià, després a qual se retira la Mahoma del castell. I a continuació, processió general. El dia 9, pel matí, diana i passacarrers. Per la vespre, conversió del moro i processió de trasllat de la imatge de la Mare de Déu a l'ermita. I arriba el dia 10, pel matí, diana i desfilada, per la comparsa d'estudiants, i per la vesprà, embaixada jocosa, amb text del poeta José Maria Milán i assalt a lo castell. Tots els dies pel matí se celebra la diana a la matinada i després té lloc una desfilada en el que participen totes les comparses de la poble. Bona, s'ha de ser una petita partida de ses comparses dans ce village, la fête des morts des chrétiens.

Beneixama, doncs, ha tingut certes tradicions i, per exemple, l'efígie mora ha mantingut la tradició de l'efígie, però, a diferència de les demés poblacions en les que també ho han fet, és l'única que se segueix cremant després de l'ambaixada del cristià, en el que es manté intacte tot el ritual d'esta importantíssima tradició. L'efígie mora és una tradició que té el seu origen en l'edat mitjana i està relacionada amb els gegants i caps grossos aragonesos i catalans, i que es va utilitzar en les festes de morts cristians que celebraven a Jaén en 1463, i és documentada també amb els noms de Eduard o Papàs en el segle XVIII. En algunes festes de morts cristians, com les d'Alacant, Alcoi, Aviar i Villena, es documenta ja en 1838, i va existir tota la comarca en l'Alt Vinaropó fins que es va eliminar dissortadament en algunes poblacions després del Concili Vaticà. Anem a parlar, entre altres, doncs, l'ermita de la Divina Aurora. Situada entre l'Ajuntament i l'Església Parroquial, fou construïda sobre l'anterior església. L'actual imatge de la Divina Aurora és obra de l'escultor valencià Josep Ponsoda. Segons la tradició, en l'any 1821, tres carreters de Beneixama tornaven de Madrid, on havien anat amb els seus carros. Atravessant les planures de la Manxa, es va sorprendre una forta tormenta. Després d'invocar a la Mare de Déu, els núvols tormentosos varen deixar pas a la claretat que presagiava l'arribada de bon temps. Els tres varen prometre de venerar-la baix el nom de Nostra Senyora de l'Aurora. Es creu que des de llavors la gent de Beneixama l'ha adorat amb molta veneració fins nostres dies, tal com ho testimonien els versos del poeta Josep Maria Miran. Hi ha l'església parroquial també, el viatger que s'endintre dins la carretera que va en direcció a Villena-Ontinyent, o viceversa, atravessant la vall de Beneixama, fixa la seva atenció d'immediat en les torres de l'església que s'alcen impassibles a la llunyania. Este monument, que es va començar a construir a principis del segle XIX, aproximadament en l'any 1804, és per la gent de Beneixama símbol de l'esforç i de sacrifici que dignifica la memòria d'aquells habitants decimocònics. La façana és de mamposteria totalment llisa. La gran esvelta cúpula de creuer, amb teules blaues i blanques, serà l'element més destacat. Les formes de l'església parroquial de Beneixama serviran de model per les esglésies properes. L'església del Camp de Mirra i l'ermita de Sant Vicent Ferrer de Salze són posteriors en diverses dècades a la parroquial de Beneixama i segueixen, sens dubte, la seva estètica voluminosa, sòbria i rotunda. El titular de l'església és Sant Joan Bautista, un dels sants més coneguts en totes les nostres regions.

Bon, c'est un pays aussi que les gens ils aiment, disons, puisque des serres très jolies, ils ne sont pas tellement loin de cette région-là. Les gens ils aiment beaucoup le sendérisme, faire des marches, des itinéraires en VTT. Il y a des endroits d'escalade aussi qui sont extraordinaires. Enfin, ici, poder, no tindrem temps de parler de toutes ces choses. I entre una cosa i l'altra, jo crec que es pot parlar d'unes coses que són molt interessants per nosaltres, és doncs la gastronomia. La gastronomia és quelque chose, disons, que és très interessant. On connaît un pays per la beauté de ses femmes, c'est une des choses les plus importantes, par le savoir-vivre des gens qui habitent, ses musiques, ses fêtes, ses monuments historiques, ses églises. Et on connaît aussi un pays par sa cuisine. Ça, c'est quelque chose que ça va de pair et indissociable les unes des autres. Bon, depèn à quines hores, val més, doncs, o conèixer els monuments, depèn à quines hores, doncs, val més conèixer la cuina, com és la feta, i depèn à quines hores, també, és molt bonico d'eixir al carrer per donar la serenada a les xiques que són guapes. Això són coses que passen i que són així. Doncs bé, la gastronomia, un des plats, disons, très connus dans cette région, ou pratiquement très souvent de fois, és l'arròs caldós. Arròs caldós, conegut també com arròs i conill. I també en aquestes contrades hi ha el gazpacho, una torta de pa amb conill aromatitzat amb herbes també. Hi ha l'olleta, hi ha el figatell, hi ha la coca de creïlla, hi ha l'herber també, o herbero. A mi això és una de les coses que m'agraden més. Tot m'agrada, tot m'agrada, però l'herber és una de les coses que m'agrada molt. Això de fer macerar aquestes herbes dins d'aquest aiguardent i filtrar-les després i en beber una copeta només poquet a poquet de tant en tant, eh? No això tots els dies, perquè malament mos criticarien d'una manera molt, molt, molt, molt dolenta, eh? Però així és, doncs, anant-lo bevent, no sé, quan un té un susto o quan la dona crida, doncs mira, per animar-se un xic, perquè aquelles coses volen dir ai, que no em mori sense estar curat, doncs mira, llavors si una copeta d'herber, doncs una de les coses que a mi personalment no em desagrada tot. Anem a escoltar una musiqueta més i anem a tornar de seguida.

va pouvoir pratiquement arriver, ou nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre programmation. Doncs amics nostres de vos pobles de Beneixama, desitjo de tot cor que el nostre programa hagi sigut del vostre grat. Hem intentat parlar lo millor que hem pogut de vatros, i doncs mos fa ací a Tolosa doncs un programa més sobre les terres valencianes que tant duem a cor tots nosaltres per ho haver-hi viscut o per haver sigut valencians o perquè hi havíem passat una estoneta molt agradosa entre tots nosaltres. Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de vesprà i us dic a tots vosaltres fins a demà i fins bona serada i a deixar-se pla a tu le monde.

pueg. Al cap de castanet, sembes fa esplanada, o pueg, l'un mai plazen de sus polits castiers. Amb l'us blus esparset espècies e florits, e l'us bel casiers ratrui moramado. Ammetus gran pibuls taranduro giganto, t'un cami plalungat, plalarge e pulsierus, ammetus sabusquie, tus regagnas buissun, e sun pregun balat fresc e laion regauto. Es lo lloc pla causit per anar a passejar lo cerc en lo soleil de balo que s'estujo e que se lo custo comença a puntejar la bergugno solut de la luna argentado. Es aquí que se'n van nostros belos grisetos en culus al bel temps subent se refresca pulsa l'aire tan pur un se ven se mescla lo ferun tan presat de roso de violetos. O puec subent sus ta feble montado, bras e brats en vengut, trobleu nos entornats, e caissab los putus que se sun descambiats a l'umbre d'un pibul o d'un ormo ramado. Me subeni lo cop, trabes las nautos herbos, a la palioclerme del luran estrumits, caben tan rifagnats que nos endivertits, nos aus, junis gaujats, eros drollos superbos. Aimi me subeni las gentos canzonetos que la runda en guinben tabes aben cantat, al ton del tabesdau o sul belus del prat, a la primo sazu de nostros amoretos. Dal que jun de plaze servi la subenenso al prigun de mon cor, un pospas s'escanti aquel rais daurat que leu se diu fini amb el tropcot lambret de l'ardento jubenso. Aro que aquel biel temps passado tro gaujoso se n'es anat plalent per tutxun s'es perdut al lus que en peregrin me passegi sen bruig al puec plazen bari que meren l'amuroso.

0: sin ser problemes fins a 1350, quan una massada de nobles holandeses demandet a la contessa Margarita de tornar en Holanda. Del cop que ha passat, la Liga de la Merluça fuguet fundada en mai d'aquell anado. Tot és d'una bon sostena guien, com no conté en setembre de la mateixa anado, fuguet creada també la Liga del Croc per d'una sostena Margarita. Deia prep, comencet la guerra civil holandesa. En 1350, l'armada del Croc ganyet un nou aligat. Eduard le XIII, rei d'Anglaterra e duc d'Aquitanya, les dues aligats ganyeron la batalla naval de Ver contra l'armada de la Merluça e duncos semblava que Margarita demorario como contesso. Saquera. Mantuno se mandons a prep d'angleses e domis del Croc fugueron desfachats pel armado del Jube Guillen e sas merlussos a Flardirken. Aco entrainet un onobo etapo din la guerra e la debuto de la fidel dreit de Margarito de se contesso titulare orluignano Dulando. En 1354, la dues ligues arriberon a un accordi. Guillen Serio, reconegut com un nou conte d'Holanda e Zeeland, e Margarito com contesso de naut la guerra civil holandesa duret encara mantunos annados pramo que la Liga del Croc acceptet pas a que lo pas. Paimens, les encontres militars entre la dues ligues demoreron mendres fins a la mort de Guillen le Catherine, fill del primer, en 1417. Pas gaire aprèp, Holanda patiguet d'un des pièges desastres naturals de l'edat mejana en 1421. Hi hagueron las inundacions de Sant Elisabeto, qui inundèron tout à l'omen a la regió de Grotte Hortland-Sevart le 19 de novembre. La nuit abans, una tempesta marina oro provoquet le trencomen de restancos del flumese. Desenats de vilages fugueron engolits per l'aigo. La resulta ne fuguet entre 2000 e 10.000 morts e la ruïna de Zeeland e Holanda. Justament l'aigo de separet a l'aro e per jamai l'aibi los de Gertrudenberg e Dordrecht, enemigos mortalos venen l'aigueros de la Merluça e del Croc. Vei, l'aigo de separo encaro aquel oibi los en 1417. Joan e Jaumelino, fraire e sore de Guillen Sieis d'Holanda e Hainaut, demanderon le títol de conte. Les afugats de la Liga de la Merluça valieron nur sustent a Joan e les del Croc a sa sore. Après la batalla de Brouweshaven, Jaumelino fuguet continua de se contesto mas de Guben real fuguet controlat per Felip e eritier de Joan. Tout demoret en pas fins a 1450, quand Felip le Bou nomenet son fill David como avesque d'Utrecht, esclatet tornamai la guerra que s'acabet sonque a medios guerros civilos oros de 1470 a 1474 e de 1481 a 1483 e la batalla de Westbrook que n'entrainet la fi. Aquest cop les gagnants fugueron les de la Liga de la Merluça encara fins a 1490 hi haguet nobos revoltos des crocs contra l'emperaire germànic que lei chapet fin final aquello mateix annato. De Justinià que la batalla de Westbrook en 1481 fuguet uno de la mai importantos en Holanda pen la fi de l'edat mejano y lucheron las armados de la Vesque d'Utrecht et del comtat d'Holanda tout comencet après la fugida d'Utrecht de David a Vesque de la Vilo et fil de Philippe le Bou. David tournet amb un armado de mai de 6.000 soldats holandeses. Quand arriberon a Westbrook, brûleron la Vilo et aussigueron tous les habitants. La populació d'Utrecht decidiguet a l'aro de se venja e enviet un armado al lloc. Sa que la semblario que aquel armado era mai un amassado de civils irritats qu'un armado de soldats pramuque. En vez en l'armado de Avesque, David fugigueron tornamai cap a Utrecht. Les holandesos donèrent païments cap messe als d'Utrecht et ce que debió esser un batalló venguet leu un chaplé. Mai de 1500 habitants d'Utrecht morigueron chaplats pel enemic. Heureusement aquello serió uno de la darrieros batallos de la guerra civilos que hiaguet en Holanda entre la Liga de la Merluça e la Liga del Croc. Faro 600 ans. La Merluccio e le Croques, un article del Christian Andreu paregu le 23 septembre de 2021 sur le site de notre partenaire medievaloc.com.
1: Grand merci Esther et à Plaleusus la Zunes des radios Utsitane din du momentu par la reine de l'école d'Athènes, mais Camille et Mazavan, c'était hip-hop en Utsita, excuse my provinces, ou d'où tous les troubas.

0: Occitanie, 4 euros.
1: Celles à l'écoute des radios de Citagne, bah, qui le retour de l'information. Antanavirus, il n'y a pas d'éléments, elle bénéficie d'une circulation diffuse d'un virus en France, affirme la ministre de la Santé. Stéphanie Rist a tabé Bayat des nouvelles de la française contaminée à quelques jours et spécialisée de la patiente des morts d'une état grave en réanimation. Et Nicolas Sarkozy s'est tourné coupable d'association des malfaitous à son procès en appel. Le postam général requérit la condamnation de l'ex-président. Pendant le réquisitor et les avocats généraux s'en demandent que l'ancien cap de l'Estat sur juge été coupable, considérant qu'elles étaient l'instigato des rencontres entre des nobles dignitaires du régime libyen, en vue d'organiser un financement occulte de la sous-campagne présidentielle de 2007. Fin des vides, le Sénat rejette une codemaille ou texte sur la jude assez mourie. Le gouvernement a la possibilité de bailler ou d'arrimote à l'ambassade nationale, car elle adopta tout le texte per du scops. Bruno Retailleau, cap del Senatus des Républicains, se réclame d'arène là un référendum, estimant qu'il tourne à la française des trinca. Guerre à l'Orient Médian, Iran refuse des modifications sur préposition des pattes, rejetade par Donald Trump. Le président américain rejetade l'offerte iranienne et a comparat d'Ilus l'Altalfioc à une course à une malade, jus assistance sur respiratoire et en B une des sendastres des subrévides, fit des citations. Et la recette fiscale sligade à carburant d'Aren Limbais à cause d'une cassude de la consommation, affirme Sébastien Lecornu. Après des recettes fiscales supplémentaires sur mars et abrial, des mailles ou minces, 190 millions d'euros. La recette, c'est un peu le 1er mars. Sont d'arène là inférieure des 105 millions d'euros. En laquelle se percebut de slam passat peine. Nous mettez période et s'explique Matignon. Baki, par les informations, ce rendez-vous des 18 momentous par une flash info nouvelle.
2: Adixats Gravemunde, això és la veu dels països catalans a Radio Occitània. Països Catalans és la veu de Patrici Pujada, historiador, lingüista i actual president de l'Institut d'Estudis Occitans. Bon dia, Patrici, i merci pla per nos acompanyar.
3: Bon dia i gràcies a vosaltres.
2: A la veu ens agrada molt conversar amb persones que ens ajudin a fer ponts entre Occitània i els Països Catalans, i avui crec que tenim el convidat ideal per fer-ho, perquè has dedicat bona part de la teva trajectòria com a historiador a estudiar precisament la pàtria compartida d'occitans i catalans, que són els Pirineus. Un espai que, com expliques al llibre Viure com a bons veïns, durant molts segles no va ser només una frontera que separava, sinó també un lloc on s'hi articulava una mena de comunitat occitano-catalana, no?
3: Sí, jo crec que, contràriament al que es pensava, en fi, massa sovint diria, la batalla de Muret i tot això, que va ser un trauma polític segurament, però que no va rompre i totalment les relacions, al contrari diria, relacions entre occitans i catalans, i aquesta comunitat va arribar fins a, si no avui, almenys fins al segle XIX, al segle XX, i hi havia els Pirineus, sí, que era un lloc de, on es compartia aquesta comunitat, on es feia viva, molta viva la comunitat, però també a totes les terres occitanes i catalanes, finalment, en conjunt, hi havia aquesta mena d'idea de comunitat basada en la llengua, en una llengua que ara considerem que són dues llengües diferents, però que la gent a l'època, fins al segle XIX i potser XX encara, considerava com una mateixa llengua, o almenys una cosa molt comuna o semblant.
2: No sé si d'alguna manera es construeix alhora la comunitat, però també hi ha una construcció d'una frontera que es va articulant al llarg d'aquests segles.
3: Sí, és molt complicat això de la frontera, perquè fronteres n'hi ha a tot arreu i en tot moment, diria, i la gent algunes vegades interioritza la idea de frontera i algunes vegades crea noves fronteres, però que no són fronteres alhora i és molt complicat, però la frontera que tenim avui i que es van... que s'ha construït durant els segles, és una frontera política, finalment, que ha arribat, fins que ha arribat, sí, fins avui, diguéssim. I aquesta frontera és una construcció que la gent no va considerar com real, verdaderament, crec, que fins fa poc, històricament parlant, vull dir, sobretot, en fi, no sé si en parlarem després, però sobretot crec que és durant el segle XVIII i després del segle XIX, més aviat, que tot això es va construir i que va fer una mena de ruptura a poc entre aquesta, dintre d'aquesta comunitat occitano-catalana que per mi existia, i no només aquesta comunitat, jo diria aquest espai, aquest més que espai, diria territori, finalment, occitano-català, que havia des del massís, en fi, el que nosaltres occitans anomenem el massís septentrional, és a dir, el massís central dels francesos, fins, finalment, al País Valencià.
2: Doncs intentem entendre com era aquesta comunitat en aquest territori. Parlaves de llengua, no? Segurament és la primera cosa que ens ve al cap i és també la primera qüestió que abordes al llibre. Podem parlar de l'existència d'una comunitat lingüística occitano-catalana?
3: Jo no sé si ho podem plantejar així, perquè és una qüestió que és lingüística, però també política, i jo diria, per referir-me a una cosa una mica científica, el que deia i escrivia el lingüista català, que va ser també professor catedràtic de llengua occitana a la Universitat de Tolosa i després va tornar a Universitat de Girona, que és Xavi Lamuela, deia dues llengües, un diasistema, diguéssim, un sistema lingüístic, però amb dues variants d'aquest sistema lingüístic, i això planteja la cosa d'una manera una mica diferent, perquè ara els catalans consideren, i és normal, que tenen una llengua que és la llengua catalana, i els occitans algunes vegades pensen que tenen una llengua que es diu que és l'occità, algunes vegades és molt més complicat, malauradament, diria. I n'heu parlat, crec que en emissions anteriors amb lingüistes també sobre aquesta consciència lingüística dels occitans. Però, sí, la llengua és una cosa i la gent, penso jo, perquè no podem tenir testimonis directe de la gent que marxava cap als països occitans, als països catalans, perdó, que venien dels països occitans cap als països catalans, els migrants i tot això, no han deixat rastre, no han deixat testimonis directes, però es trobaven en una mena de mosaic, diríem, entre totes aquestes parles occitanes i totes aquestes parles catalanes, que per ells, per mi, jo ho penso, que no eren gaire diferents.
2: I el llibre estudies molt bé tots aquestes variants dels dialectes occitans i catalans que estan...
3: Sí, sí, la situació de frontera i de contacte, sí.
2: Com es comunicaven? És a dir, parles d'una mena de coiné occitano-catalana, no sé si podem parlar d'una mena de llengua comuna feta d'aquests dialectes diferents que articulava la comunicació entre les valls, o com ens hem d'imaginar?
3: Això no ho sé exactament, però hi havia la comunicació entre els valls i penso que la gent tenia el costum d'entendre el que es parlava al nord i d'entendre el que es parlava al sud sense canviar de llengua o adaptar-se algunes vegades per a alguna paraula o alguna cosa així, però hi havia també la gent que venien, per exemple, de l'Alvèrnia o del Llemosí, que anaven cap a Catalunya o cap a les terres valencianes, i que suposo, no tenim encara testimonis directes de tot això, s'adaptaven lingüísticament perquè bastava adaptar-se una miqueta, canviar la pronúncia, canviar una paraula i tot això, i potser utilitzant occitanismes, és possible, penso que s'adaptaven a la cosa. I jo vaig trobar una carta d'un mercader que sabia escriure, però que no escrivia ben bé, però sabia escriure, perquè els mercaders massa sovint escrivien al segle XVII, en un fons de correspondència d'un mercader vingut de la regió del Carcí, que va anar cap a Catalunya i cap a Lleida i Barcelona després, al segle XVII, i en el fons d'aquest mercader hi havia una lletra, una carta d'un altre mercader que es deia Ebrar, que és un nom encara que existeix a la regió de Montalbà i tot això, que escrivia en un català i m'ha estranyat molt, un català amb moltes coses que jo diria que en realitat escrivia occità, però a la manera dels catalans, perquè s'adaptava a la situació local, i penso que és això que hi havia, en realitat, una mena d'adaptació. I a la Vall d'Aran trobem també coses molt semblants. Jo penso que el català que s'escrivia a la Vall d'Aran era només l'occità que es parlava a la Vall d'Aran, escrit a la manera catalana, i ho he estudiat també una miqueta això. És molt interessant veure això, com el català també podia servir com a mena de coin escrit.

0: terra de Cruïlles, verdaderament. Tenien relacions amb Aragó, és una cosa, però tenien moltes relacions políticament i sí, políticament amb Catalunya, però també amb Madrid, però moltes relacions amb les terres del nord, la Comèngia, Coserans, però també Tolosa, i sí, veiem l'adaptació, diguéssim, de la gent a l'època, com la gent també de Tolosa o de Sant Biats, que escrivien en occità, que escrivien en occità amb el sistema francès al segle XVII, però en occità escrivíem a la gent de la Vall d'Aran. Doncs.
1: Hi havia, per tant, una a nivell de consciència lingüística, sí, no sé si podem dir que més enllà dels noms que posaven a la llengua, que hi havia una consciència que es parlava una llengua similar, o el llibre parles a vegades de la diversitat en la unitat, o una unitat diversa, no sé com els propis parlants creus que percebien aquesta llengua que parlaven, o aquestes llengües.
0: Exactament, no ho sé, però el que passa és que crec que avui tenim una idea de les llengües com una cosa única i tot això, però les llengües normalment són diverses en un marc d'unitat, i penso que la gent ho vivia així. Crec, en fi, és molt complicat saber exactament, però la documentació és el que em sembla dir.
1: També aportes els testimonis dels viatgers estrangers que havien vingut i que veien la llengua que parlava la gent.
0: Sí, hi havia, és molt interessant això dels viatgers estrangers, però també hem de dir que no sols els viatgers, però també els escriptors, per exemple, sinó també els escriptors espanyols, al segle XVII, alguns escrits d'escriptors espanyols que deien que el Llenguadoc o la Gascunya es parlava la mateixa llengua que els catalans, o que els catalans parlaven la mateixa llengua que la regió de Narbona, per exemple. Però els viatgers, sí, i particularment els viatgers anglesos, sí, que no sé si tenien una consciència lingüística molt destacada, però el que sabien és que la gent de València, de Catalunya, i la gent de Narbona, la gent de Gascunya, la gent de Llemosí, de Provença també parlaven la mateixa llengua, i ho diuen, en fi, moltes vegades, i tot això eren viatgers anglesos del segle XVII, del XVII i del XVIII, sobretot del XVIII, que eren intel·lectuals, diguéssim, i aquests intel·lectuals coneixien la història de la literatura, i sabien que aquesta proximitat lingüística, ells deien que parlaven la mateixa llengua, entre nord i sud. La proximitat lingüística venia dels trobadors, aquesta literatura, aquesta llengua, aquesta cultura dels trobadors de l'edat mitjana.
1: I els propis parlants de la llengua també tenien consciència que parlaven una mateixa llengua amb matisos locals, no?
0: Matisos locals, sí. Crec que és el que has explicat, és a dir, que veien molt bé la proximitat de la llengua, s'adaptaven a la situació, i perquè la gent viatjava més que el que podem pensar també, i doncs la gent tenia la consciència d'una llengua comuna en un territori determinat, però alhora també les diferències que podien existir entre un lloc i un altre, i s'entenien.
1: La cosa també és si avui en dia encara ens entenem.
0: Si ens entenem, no ho sé. No ho sé, perquè el problema del segle XX i XXI ara és que la gent té una idea d'una llengua que és una cosa única, monolítica, podria dir, sense diferència, en fi, ho sabem que n'hi ha moltes diferències, però amb una norma comuna per tota la llengua i tot això, les llengües estatals, més aviat, nosaltres occitans ho sabem molt bé que no funciona així, i moltes llengües del món, la gent, els parlants de moltes llengües del món, saben ben bé que no és així tampoc. Però pel que fa de la l'intercomprensió del català i l'occità avui dia, crec que el problema ve del que deia abans, és a dir, el problema

0: de la consciència, d'una part, i de la manera d'entendre una llengua, i particularment les nostres llengües o les nostres parles. I també una persona que, i no sé si cito exemples aquí al llibre o n'he citat més a altres exemples en conferències i tot això, per exemple, hi havia un pastor d'Obèlies que després va fer estudis als Alps Occitans, que va fer viatges per raons professionals cap al Llenguadoc, Provença, Llenguadoc i després Catalunya, i que va dir que sempre tota la gent parlava la mateixa llengua, i això era el començament del segle XX, tota la gent parlava la mateixa llengua i que tothom s'entenia. Avui dia el que passa és que la gent que tenia un coneixement molt arrelat de la llengua occitana podia entendre totes les variants. Malauradament, avui aquesta gent van desapareixent i gairebé no existeixen, en fi, excepte alguns lingüistes o algunes persones que es dediquen verdaderament en aquesta feina, diguéssim. Però la gent abans tenien i coneixien la llengua totalment, la seva llengua, de totes formes. Però ara la gent té un coneixement més superficial de la llengua i doncs els hi costa molt més entendre les diferències. És això, crec. I del costat català no vull dir que és la mateixa cosa, però una miqueta també, perquè hi ha un model, i a més, un model molt influït o influenciat per l'espanyol, que fa que potser es destaca una miqueta, diguéssim, del fons occità de la llengua catalana. No sé si m'explico ben bé, perquè, en fi, ja veiem, per exemple, hi ha moltes persones, jo llegeixo, per exemple, la VilaWeb o coses així, i algunes vegades hi ha cròniques lingüístiques. Ah, no s'ha de dir així, no s'ha de dir així, s'ha de dir així, tot això. Quan miro, no s'ha de dir així, perquè és el model espanyol, però s'ha de dir així, finalment és el model occità de la llengua, sempre. I doncs els catalans, coneixedors de l'occità, finalment tenen un coneixement més important del català que els altres, si em puc permetre.
1: Sí, sí, em fas pensar, havia sentit lingüistes especialistes en intercomprensió que parlaven també d'aquesta pèrdua d'intercomprensió en altres zones, com per exemple la zona alpina entre francesos i italians, allà també hi ha occitans, però com que s'està estudiant també com les noves generacions de francesos i italians que abans s'entenien cada cop menys. No sé si també la qüestió de l'anglès, no sé si és un tema dels Estats-Nació, no sé si és que simplement ens hem tornat més superficials.
0: Sí, crec que sí. Jo no sé pel costat italià, perquè a Itàlia hi ha una diversitat molt important que s'han mantingut també, i doncs tenen aquesta idea de diversitat també, diversitat de llengües, diversitat dialectal. A França no. Hi ha una llengua única i així ha de ser, amb el problema de l'anglès també que existeix. També, i doncs hi ha una mena d'esprint molt més tancat en relació o respecte a la diversitat, em sembla. Sí.
1: La pregunta anava justament cap al segle XX, perquè al llibre tu cites un text important, un manifest que va aparèixer el 8 de maig del 34 a la Veu de Catalunya.
0: La Veu de Catalunya, sí. És
1: el manifest de la discòrdia, una mica, no? Que potser els catalans no ho sabem prou.
0: No sé com es diu això, el fonament de tot, diria, finalment.
1: Exacte, un manifest signat per, entre altres, Pompeu Fabra,
0: i els Coromines també, no?
1: Els Coromines, Rovira i Virgili, el geògraf Pau Vila. Què diu aquest manifest? Què diuen ells?
0: Ells diuen que necessiten una llengua catalana i doncs diuen que finalment en Druxida de català no hi ha res de comú, perquè són dues llengües molt, molt, molt, molt diferents i que el català i l'italià són més a prop, són llengües perquè s'entenen molt bé i en fi, agafen exemples que per mi no són exemples, però efectivament un parlant del català no sé d'on i un parlant de l'Alvèrnia del Nord tindran moltes dificultats per entendre, potser, però això no vol dir que no sigui una llengua, que no sigui llengües molt a prop i pròximes, i que no siguin llengües més pròximes entre l'alvernyat del nord, diguéssim, i el català de no sé on, que entre el català i l'italià, que són dues llengües molt diferents, sobretot que quan parlem d'italià no sabem de què parlem exactament, perquè l'italià també és una llengua molt, com diria, construïda. Sí.
1: Tornant un moment al text, m'agradaria estar-ne...
0: Del 34.
1: Del 34, hi ha una frase, no?, on diuen això, no?, la sentència. Avui la lingüística afirma que el català i la llengua d'oc són dues llengües diferents, etc., constitueixen dos grups lingüístics a part.
0: A part, sí. Clar, dos grups lingüístics, és molt, molt interessant, això.
1: No sé si et pots mullar, però com hem d'entendre, pensant també des dels catalans, no?, que Pompeu Fabra és el senyor de nou de la llengua, els coromines, com hem d'entendre que aquests lingüistes s'atrevissin a fer aquestes afirmacions?
0: No, és un manifest que s'ha de contextualitzar molt, que és més polític que lingüístic, de totes formes, i que si Coromines ho sabia molt bé, la proximitat, perquè Coromines va fer la seva tesi doctoral sobre el parlar de la Vall d'Aran, ell mateix tenia la seva mare de Comenge, doncs sabia molt bé la proximitat entre ambdues llengües, en fi, aquest ja sistema, en tot cas, aquí hi havia també Pompeu Fabra, tenia relacions molt de proximitat, més que proximitat, amb Lluís Alibert, que va codificar l'occità, i es va publicar a Barcelona el 35, precisament, és a dir, un any després del manifest, La gramàtica occitana de Lluís Alibert, i doncs és més aviat s'ha de veure en el context polític de república i de restauració d'algunes institucions catalanes que els catalans, i això s'entén molt bé, necessitaven també tenir una llengua molt definida que seria aquest català. Crec que això té conseqüències importants per nosaltres avui dia, perquè jo crec que Occitània és la part de llengua catalana, la part de llengua occitània és la part de llengua catalana oblidada dels catalans, o pels catalans, no sé com s'ha de dir, però canviaria molt, crec que canviaria molt la perspectiva pels catalans si tornéssim a integrar la zona occitana, com ho feia, no me recordo el nom, a la seva gramàtica al començament del segle XX, Joan Bardina, potser, o Bardina, no me recordo el nom, que publicava un mapa del català, i el mapa del català, en realitat, a la seva gramàtica del català, el mapa del català era el mapa dels països occitans i catalans. I doncs, jo crec que canviaria molt.
1: I creus que és possible avui anar cap aquí? O...
0: No, ara avui no, en fi... Jo ho desitjaria, però crec que el que podríem fer és tornar a lligar o a cosir, si es pot dir així, els dos trossos de les terres occitanes i catalanes, intentant com feu vosaltres aquí a Radio Occitània, la veu dels països catalans, entendre Occitània des d'Occitània, entendre Occitània cap a Catalunya, i però també de l'altra part, des de Catalunya fins a Occitània i tot això. Jo vaig participar fa menys de dues setmanes ara a la inauguració a Barcelona de la delegació de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, que és pel moment, de moment, en tot cas, l'única acadèmia vertadera de la llengua occitana, veritable de la llengua occitana, que va obrir una delegació el 3 d'octubre passat a Barcelona amb la presència, en fi, no la presència, a l'Institut d'Estudis Catalans. Vull dir que a l'Institut d'Estudis Catalans hi ha una delegació de l'Acadèmia Aranès de la Llengua Occitana. I jo hi vaig participar a l'inauguració i crec que són vincles així que s'han de fer i de promoure encara més.
1: De fet, la Vall d'Aran, que tu vas estudiar molt bé la teva tesi doctoral, segurament és el cas paradigmàtic, no?, d'aquest contacte entre catalans i occitans, i també que a vegades que els catalans ens oblidem que hi ha una part d'Occitània a Catalunya.
0: Hi ha una part d'Occitània a Catalunya i hi ha una part de Catalunya a Occitània, perquè hi ha també la part de Catalunya Nord que és, també hauria de jugar un paper destacat en aquestes relacions, si, en fi, ells també volguessin jugar aquest paper. La Vall d'Aran és una mena de, no sé com es podria dir això, de plataforma que ens podria servir, i jo intento treballar en aquest sentit, de plataforma precisament de com es podria dir, de trobada, de retrobada entre occitans i catalans. Sí, això sí.
1: Tornant una mica enrere, als segles que tu has estudiat, com era aquest veïnatge, aquest espai de trobada? Sí, entenc que sí que era present durant un temps de la història, no?, a la Vall d'Aran.
0: Sí, la Vall d'Aran, sí. La Vall d'Aran era aquest centre, en fi, aquesta zona on es barrejaven totes les poblacions. Hi havia molta immigració occitana. Jo he trobat, és molt complicat per estudiar tot això, però he trobat albernesos a la Vall d'Aran, per exemple, però hi havia gent de Bigorra, hi havia gent de Comenge que venien a viure a la Vall d'Aran, i era un lloc de trobada de les poblacions, no sols de les llengües, de contacte de llengües, però també de la gent, de la gent, perquè hi havia intercanvis humans, econòmics, comerç, molt, molt important. Els Pirineus no eren la barrera, no, que algunes vegades s'ha pensat o s'ha descrit, però al contrari, era la zona de contacte, no sols de contacte entre gent, entre veïns. És per això que el meu llibre, jo també tinc un altre llibre en francès que no me'n recordo el nom, però que parla de migrant i de le voisin i le migrant, el veí i el migrant. És a dir, hi havia els veïns que compartien la zona, però també hi havia tota la gent que venia, que passava, que s'instal·lava o que passava només, i que ajudaven, participaven a crear un espai comú, i un espai molt llarg. És per això que dic des d'Alvèrnia i Llemosí fins a les Terres Valencianes, finalment.
1: A vegades hi ha aquest imaginari del Pirineu i de les valls, no, que és com una cosa tancada, conservadora, no? I tu demostres que hi havia intercanvi com els transhumans.
0: No. Era una zona de pas molt... una densitat de relacions que no podem imaginar. No podem imaginar perquè l'imatge que tenim dels Pirineus i de les muntanyes en general, perquè els Alps seria una miqueta la mateixa cosa, crec que tenim una part dels occitans que són actualment de l'altre costat dels Alps també. Doncs aquestes muntanyes eren zones de vida, zona de producció industrial de la indústria de l'època, amb les fargues, que hi havia una producció molt important, que era fargues que alimentaven, si podia alimentar així, un comerç internacional molt, molt, molt potent, per exemple. Doncs això és molt important, i els Pirineus, les valls, no eren tancades, sinó que eren obertes, precisament. El tancament va venir quan es van crear aquestes identitats basades en els estats dits nacions o nacionals, que no són nacions però que són estats, per mi, i que van imposar una frontera més línia, rectilínia, I que finalment les poblacions van perdre el costum de tenir aquestes relacions i després també la construcció de carreteres. Els trens fins fa poc no passaven pels Pirineus, i tot això, doncs, les autopistes i tot això, i doncs tots els camins que hi havia finalment es van trencar. Però és molt recent, molt recent, molt recent.

0: catalans a Ràdio Occitània parlant amb l'historiador i lingüista Patrici Pujada sobre aquesta història compartida entre catalans i occitans a les valls pirinenques que es va desenvolupar especialment entre els segles XVI i XIX. Fins ara hem parlat molt de llengua, que el Campdevall era la seva eina de comunicació, però tu, Patrici, has estudiat també com eren les relacions entre aquestes persones. Has estudiat els viatjants, els marxants...
1: Sí. Dels pelegrinatges i tot això també, cal imaginar. En fi, no. Per exemple, tota la gent d'Alvèrnia venia de pelegrinatge a Montserrat, per exemple, o la gent de Vigor fins al segle XIX. Doncs tot això era normal, baixar cap al sud. En fi, Alvèrnia, Limousí, miraven cap al sud, de totes formes, eh?
0: I en la qüestió de la solidaritat entre valls, entre llocs, hi ha un concepte que m'agradaria que expliquessis, que és això de les patzeries i aquests pactes de bon veïnatge. Com hem d'imaginar també aquesta relació entre aquestes valls?
1: És molt important això, i també és la qüestió de les fronteres també, perquè la gent dels Pirineus, de totes les zones dels Pirineus, necessitaven tenir bones relacions, relacions de veïnatge, ho deien, és el títol del llibre que has esmentat, viure amb bons veïns. És una fórmula que utilitzaven a la documentació. I a partir del segle XVI, sobretot, final del XV, sobretot el segle XVII, va haver-hi moltes guerres entre la monarquia francesa i la monarquia hispànica, que eren les dues potències hegemòniques de l'època, i que hi havia guerres de manera continuada. I doncs la gent que vivia al nord del Pirineu de sobirania de la monarquia francesa i al sud de sobirania, diguéssim, de la monarquia hispànica, no podíem suportar les conseqüències de les guerres, i doncs vam signar tractats de pau, patzeries, que la patzeria és una paraula occitana que és formada a partir de la patz és la pau, i són tractats de pau. Algunes vegades deia únicament la pau o la patz, tractats de pau, que la historiografia anomena sobretot ligues i patzeries, és a dir, de ligar, de vincles, i de fer la pau. I doncs les valls de cada costat de la frontera política signaven aquests tractats per tenir una mena de neutralitat i sobretot continuar el comerç, com si, ho deien en els documents, com si fos continuar el comerç en temps de guerra entre les monarquies, com si fos en temps de pau. I doncs era una mena de neutralitat, era una neutralitat total entre els valls que signaven aquests tractats, i que eren molt nombrosos els valls que signaven aquests tractats.
0: Al llibre expliques també que en aquests moments de guerra, no?, aquestes guerres de religió del segle XVI i més endavant, clar, també aquestes valls pirinenques també s'omplen de hi arriben exèrcits, no?, hi arriben militars també.
1: Sí, hi ha una militarització. Això explica la creació de la frontera finalment, perquè les guerres militaritzen la frontera. La frontera existeix a partir del moment en què, diguéssim, els estats controlen o volen controlar, perquè les fronteres des de París, vistes des de París o vistes des de Madrid, com Madrid va ser capital, en fi, vista de molt, la frontera pirinenca, els Pirineus, diguéssim, eren molt lluny de París o de Madrid. Però amb les guerres va haver-hi un interès molt important precisament per fortificar, per com diria, i militaritzar doncs aquesta zona, i construir castells, fortificacions, torres i tot això, i posar-hi exèrcit reial francès i reial castellà, perquè eren els castellans al segle XVI i XVII que hi havia en aquestes fortificacions, castells i tot això. I doncs això, i com que hi va haver-hi també les guerres de religió a la segona meitat del segle XVI, i que com la monarquia hispànica era molt catòlica i va participar en el bàndol catòlic en les guerres de religions que hi havia al regne de França, tot això també va crear un sentiment identitari molt complicat, que s'explica, en fi, que jo no ho puc explicar ben bé, però molt complicat, perquè la gent es va sentir d'un costat, la població, es va sentir d'un costat, formar part del món catòlic, i de l'altre costat d'un món que és potser més protestant, o almenys que la gent pensava que eren protestants tots, perquè hi havia alguns protestants al País de Foix o al Bearn o a altres parts d'Occitània. No sé si m'explico bé, perquè és molt complicat tot això. I doncs, a poc, la frontera que els estats van voler materialitzar més amb la presència de fortificacions, de torres i tot això, la presència de militars presents aquí, i després també amb els mapes que van també materialitzar molt bé la frontera, que al començament no era una línia, era una zona de contacte, però a poc va esdevenir aquesta, es va transformar en línia, i la gent, finalment, la gent, la població va interioritzar, identificar-se finalment a poc a poc amb el que el discurs general que deia que d'un costat hi havia la bona i gran fe catòlica, i de l'altre costat que hi havia els protestants, que eren heretges o herètics que s'havia de combatre, i va crear finalment un començament de frontera mental, un començament.
2: I el bandolerisme també ho va complicar una mica?
1: El bandolerisme és molt més complicat, això, perquè el bandolerisme, hi havia un bandolerisme català molt molt important, que va ser molt estudiat. Els bandolers, jo he trobat llistes de bandolers, però els bandolers catalans són minoritaris en el bandolerisme català. Hi havia molts occitans en els bàndols de bandolers catalans, bandolers dits catalans, de les famílies catalanes, perquè tota aquesta gent que emigrava, que venia, que eren pobres, trobaven el bandolerisme una manera de sobreviure, finalment, i doncs tot això feia que hi havia bàndols molt barrejats, amb gascons, albernesos, limusins, gascons, que feien provençal, no sé què, lingudocians, i tot, els bàndols catalans, que passaven d'un costat a l'altre de la frontera segons els moments, segons que per protegir-se d'un costat o de l'altre.
2: Abans de tot aquest període de guerres, un altre dels tòpics que crec que tu també trenques al llibre és aquesta idea, a vegades, de pensar en aquestes valls del Pirineu com una mena de repúbliques autònomes, lluny de qualsevol poder, no? De qualsevol ingerència, que tot i que l'Estat arriba després, sempre hi ha, no? O sigui, com era el poder en aquestes valls abans de tot aquest període que potser hem comentat ara?
1: Sí, s'ha de tornar una miqueta a veure les coses, perquè abans, a l'edat mitjana, hi havia senyors, hi havia comunitats, comunitat d'habitants, després el poder més reial o estatal va començar a establir-se en aquestes zones que eren molt perifèriques, i a poc, sobretot a partir del segle XVI, sobretot del XVI, doncs el poder reial penetra. Però a banda del poder real, continuava continuaven les comunitats locals, tenien els seus cònsol, els seus jurats, hi havia les valls pirinenques, i en tenim un exemple avui dia, que és la relíquia de les relíquies, si puc dir, disculpeu els que m'escolteu, però que és Andorra, per exemple. Totes les valls pirinenques tenien, eren organitzades la Vall d'Aran, però Andorra també, però el Donesan o altres valls del Pallars o altres valls tenia un consell general, és a dir, una mena de govern local, però a poc es va trobar en conflicte aquest govern general, en fi, aquest govern local, diguéssim, amb els estats que volien imposar-se, que es volien imposar.
2: És veritat que no hem parlat de la singularitat d'Andorra, que avui en dia encara no...
1: Sí, i que té el seu Consell de la Terra, l'Andorra, que és el Consell General d'Andorra, com altres valls, finalment, que hi havia, però que no van tenir la mateixa existència.
2: Parles també molt de la casa, no?, com a centre fonament d'aquesta entitat.
1: Sí, ho veiem ben bé amb Andorra també, efectivament. És a dir, que hi havia una divisió una miqueta en tres nivells. Sí, podem parlar de tres nivells o quatre nivells, no sé. Hi havia les valls, hi havia el nivell de la casa. Això és molt important, perquè quan parlem de casa, parlem de cap de casa. És a dir, hi havia el cap, la casa, que normalment tenia el seu hereu, l'hereu de la casa, que podia ser una hereva, però generalment un hereu. Hi havia també la comunitat local dels habitants. Molt sovint hi havia un nivell intermediari que era com els quarts, o a la Vall d'Aran els terçons, o les parròquies, i després hi havia la comunitat de vall sencera, i cadascú dels nivells tenia el seu consell, finalment, el consell de la comunitat, de les universitats, es deia, de les universitats, consell del districte, diguéssim, els terçons a la Vall d'Aran, per exemple, i consell general de la vall, amb sistemes d'eleccions i de... que era no una democràcia com una democràcia actual, diguéssim, però hi havia una representació, però es necessitava, és per això que la casa era molt important, per tenir aquesta representació es necessitava tenir una casa. La gent que no tenia ni casa ni res, no tenien representació política, no participaven de la comunitat, finalment.
2: Al principi de l'entrevista deies que cap al segle XVIII-XIX és quan es comença a fer més patent aquesta frontera, i ja ho has anat mencionant. No sé si és el Tractat dels Pirineus el que comença, diguéssim, el que sent l'inici de tot això.
1: És molt complicat això també, perquè hi ha moments d'acceleració i altres no, però jo no diria ben bé el Tractat dels Pirineus. El Tractat dels Pirineus, per la part de Catalunya i Rosselló, és a dir, la part més oriental dels Pirineus, segurament que va crear una frontera i va trencar moltes coses, això sí. Però sobretot el segle, per mi és el segle XVIII, la primera acceleració, perquè és un moment de pau, i és una paradoxa, però és un moment de pau, i doncs les comunitats finalment no necessitaven negociacions amb les monarquies per tenir tractats específics i tot això, i doncs a poc els tractats que tenien ells, que els assegurava, els donava aquesta mena d'autonomia local, no els necessitaven, i doncs no tenien més, ja no tenien reconeixement de part dels estats, diguéssim. Després, la Revolució Francesa i tot això de Napoleó, això no va ajudar gens, ni gens ni mica, i després del segle XIX amb els estats molt més estructurats i particularment a França amb aquesta escola obligatòria que va voler alfabetitzar, però que ho va fer en la llengua de l'estat, només en la llengua de l'estat, que va reprimir molt la llengua occitana per nosaltres, les altres llengües, i que va finalment totalment trencar la idea que la gent es podia tenir d'aquesta comunitat, que no va desaparèixer totalment, i jo ho sabia, jo ho vaig viure també, quan érem jove, fa molt de temps potser, però encara en els pobles i en les petites viles o més grans viles, o Tolosa fins i tot, la gent de Catalunya i la gent del país compartien una cultura, una llengua comuna, i ho sabien.
2: Agafem aquest fil que deies que no s'ha trencat, d'aquesta continuïtat, d'aquest viure entre bons veïns. Com dèiem al principi, tu ara presideixes l'Institut d'Estudis Occitans.
1: Ah, sí, és veritat, també.
2: Tens la faceta d'historiador i la faceta, no sé si puc dir-ne, més militant.
1: És una mena de militantisme, sí. Defensar la llengua occitana és un militantisme, sí.
2: L'Institut d'Estudis Catalans...
1: Occitans, sí, però és molt interessant.
2: Em surt tota la zona catalans perquè et volia preguntar si l'hem d'entendre com a Catalunya l'Institut d'Estudis Catalans, que fa una feina principalment acadèmica i... No. Què feu a l'Institut d'Estudis Occitans?
1: Sí, és una bona pregunta. El model de l'Institut d'Estudis Occitans, quan es va crear, perquè enguany, commemorem els 80 anys de l'Institut d'Estudis Occitans, 1945, Tolosa, 1945, es va crear l'Institut d'Estudis Occitans. El model, és per això que es diu Institut d'Estudis Occitans, el model és l'Institut d'Estudis Catalans. Però l'Institut d'Estudis Catalans ha esdevingut l'Acadèmia de Catalunya. Jo formo part també de l'Institut d'Estudis Catalans, però de la part d'història, i doncs té un reconeixement a Catalunya, perquè no és la mateixa cosa a València, ho sabem ben bé també, d'acadèmia. L'Institut d'Estudis Occitans és una associació ara, perquè no té el reconeixement necessari, no és l'Acadèmia de la Llengua, i és una associació que és més militant, doncs, en fi, l'Institut d'Estudis Catalans també és militant, molt, però que no és acadèmic. L'Institut d'Estudis Occitans, hi ha acadèmics a l'Institut d'Estudis Occitans, ben segur, però que té tres eixos principals, en fi, per mi, perquè és el meu programa de totes formes, és a dir, la recerca acadèmica no es fa a l'Institut d'Estudis Occitans, però l'Institut d'Estudis Occitans ha de transmetre el coneixement de la que es fa de manera acadèmica, és a dir, una mena de vulgarització de la recerca. Això és una cosa molt important. I treballem ara mateix en aquest sentit. També un eix molt important és la socialització i la transmissió i socialització de la llengua i la visibilització, diguéssim, de la llengua occitana, que entrem aquí en el costat una mica més militant, però no tan militant, perquè l'Institut d'Estudis Occitans té la seva secció federal, que jo presideixo, té també seccions regionals, departamentals i algunes vegades locals. És a dir, que hi ha territorialment l'Institut d'Estudis Occitans, el trobem a tot arreu i algunes vegades en pobles i ciutats petites. I doncs tot això és la feina de socialització i transmissió, classes d'occità, per exemple, emissions de ràdio en occità i tot això, per exemple. I després hi ha el costat molt més militant, que és el costat de reivindicació, i aquí més d'una manera de fer, és a dir tenir relacions amb altres associacions de defensa de l'occità, però també altres associacions de defensa de les altres llengües de l'estat francès. Per exemple, formem part del col·lectiu Perquè visquin les nostres llengües, que farà la seva assemblea general el 24 i 25 d'octubre a Baiona, però també amb institucions més de llengües d'Europa, que també hi ha una assemblea general a Barcelona d'una de les aquestes institucions que també formen part. I això és al costat de col·laboració reivindicativa, amb altres associacions d'altres llengües o que defensa l'occità, però també la reivindicació més pura i dura, diguéssim, l'Institut d'Estudis Occitans va participar en l'organització de manifestacions de carrer, per exemple a Tolosa, Carcassona, Montpellier, en els anys passats. Això és una feina també que no és acadèmica, però que també necessitem, perquè si no fem res no es farà res.
2: Alguns professors d'Occità dels diferents seus de l'IEO comenten que darrerament ja cada cop més gent m'ha apuntat als cursos, que han d'obrir, almenys aquí a Tolosa, sé que han d'obrir més cursos. Creus que hi ha, o notes si hi ha un nou interès per la llengua occitana, no sé si especialment pel que fa als joves?
1: Jo diria que sempre es manté aquest interès, efectivament a Tolosa jo sé que hi ha una demanda molt, molt important de classes i cursos d'occità pels adults, és això que parlem aquí, efectivament, és una bona cosa. Personalment, com a president de l'Institut Occitans, voldria desenvolupar aquesta oferta de classes d'occità, perquè crec que si desenvolupem l'oferta tindrem també encara més demandes, i això és molt, molt important, perquè actualment la situació de transmissió és molt complicada i necessitem també formar locutors nous d'aquesta manera.
2: I com ho fem perquè aquests nous locutors o aquesta gent que fa els cursos tingui també espais on pugui, pugui fer un ús social de l'occità?
1: Sí, això és molt complicat perquè la situació ha canviat molt, molt, molt i molt ràpidament a tot arreu, no sols a Tolosa sinó també a tot arreu, malauradament, i doncs caldria, en fi, és una cosa també que fem i que es fa localment, és per això que és molt important que l'Institut d'Estudis Occitans tingui seccions locals, cercles occitans locals, perquè són indrets, llocs de pràctica de la llengua. I hi havia, a Tolosa, hi havia, ara no sé si, en fi, hi ha la Tupina encara, o coses així, però desenvolupar tot això, els bars occitans, els llocs de pràctica, tot això s'ha de fer, i jo intentaré donar suport a totes aquestes iniciatives que són molt, molt, molt, molt importants, efectivament.
2: Parlant de manifestacions, a final de mes hi haurà, sí, les carreres occitanes a Vilafranca de Rouergue,
1: sí,
2: que d'alguna manera ells són, es reivindiquen com hereus de la gran manifestació del 2015, sí, per Occità. No sé si l'IEO hi participa d'alguna manera. Què n'espereu d'aquest esdeveniment?
1: Directament no hi participem perquè no formem part dels organitzadors, i és molt complicat dir ara que nosaltres som organitzadors mentre que no hem fet res, vull dir. En fi, doncs és una iniciativa diferent, però jo no és una carta, però que faig cada mes per als adherents i socis de l'Institut d'Estudis Occitans, he donat suport a aquesta manifestació, he donat suport als organitzadors també, i espero, jo no hi podré anar per raons professionals, perquè no seré aquí, i doncs sí, dono suport i espero que sigui una manifestació molt important. He vist que hi havia, per exemple, autobusos que arriben de tot arreu o gairebé de tot arreu per anar a la manifestació, efectivament, que podria tornar a donar aquesta empenta que necessita l'occitanisme, i que no sé per què, però és així, s'ha perdut durant aquests anys passats, i que és per això que també jo he volgut presentar-me finalment, per cas fent per atzar, diguéssim, total, a la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans per tornar a intentar crear quelcom i donar, si és possible, malgrat tot, una mena d'empenta a tota aquesta gent que finalment es desesperava una miqueta.
2: Potser peco d'optimista, però tinc la sensació que hi ha una mena de relleu generacional en l'occitanisme, que veient carreres occitanes hi ha aquest col·lectiu d'ets que fan vídeos a xarxes, molta gent. No sé si hi ha un jovent que s'ha polititzat potser més des de la llengua que des de coses més folklòriques, tot i que sé que els balls tradicionals i la cançó pirinenca també tenen molts adeptes, fins i tot gent que no parla occità, però no, perquè la manifestació també es presenta com una manifestació contra l'estat centralitzat, i no sé, en un context de molt jovent d'extrema dreta també sorprèn, no?, tenir potser jovent més d'esquerres que veuen en la defensa de la llengua occitana també una defensa del, no sé, de canviar potser el model d'estat, o no sé si m'estic aventurant massa.
1: Sí, no, jo no sé exactament, perquè jo no sóc jove, doncs no puc parlar per joves, no gosaré, però és molt important veure això, efectivament, perquè ens dona una mica d'esperança, almenys, tot i que jo, que sóc naturalment pessimista, perdó, de les coses, però que vull treballar per fer les coses, tots sabem bé que som i quedem molt minoritaris, malauradament, però és molt important veure això, i podríem esperar també, podríem pensar, no sé si exactament això, que tot això és també el treball, el resultat de l'ensenyament de l'occità, d'una mena de consciència que no hi havia abans, i potser de les calendretes també, i tot això és esperançador. Sí, molt, molt.
2: Tinc una pregunta una mica potser més lingüística, que és que des de la mirada del català, no?, on tornant una mica al que dèiem, no?, com des dels anys 30 i que les llengües evolucionen diferent, com tu deies, el català i Pompeu Fabra aposten per crear un estàndard fort, no?, i tenim aquesta, els catalans tenim aquesta cosa de l'estàndard de la llengua, que a vegades potser ha matat la qüestió dialectal, i clar, entenc que el camí de l'occità no és pas aquest, no és el de crear un estàndard únic, sinó perquè teniu no, quan mires el manifest, per exemple, de carreres occitanes, veus totes les variants de l'occità, entenc que és un altre...
1: Sí, no, jo no vull parlar d'això, perquè és un tema que reflexiono des de fa 40 anys aproximadament. Ara, jo no crec que posar totes les variants sigui una bona cosa, tot i que jo parlo també, quan parlo amb la meva família, la meva variant de l'occità, i que sóc un defensor de la meva variant de l'occità, i que, en fi, la qüestió és molt, molt complicada. La qüestió pel català, precisament, ara els joves catalans...
3: Occitània. Occitània, 5 euros. Radio Occitania, l'émotion de la

cantes-le mon país, cantes-le. De cops al fons veieu s'animen l'obert del canal del Mitjú.

0: Occitània.
1: Occitània de Zuos.
2: Adixats de la Bemunde, això és la veu dels països catalans a Ràdio Occitània. La veu dels Països Catalans és la veu de Patrici Pujada, historiador, lingüista i actual president de l'Institut d'Estudis Occitans. Bon dia, Patrici, merci pla per nos acompanyar.
3: Bon dia i gràcies a vosaltres.
2: A la veu ens agrada molt conversar amb persones que ens ajudin a fer ponts entre Occitània i els Països Catalans, i avui crec que tenim el convidat ideal per fer-ho, perquè has dedicat bona part de la teva trajectòria com a historiador a estudiar precisament la pàtria compartida d'occitans i catalans, que són els Pirineus. Un espai que, com expliques al llibre Viure com a bons veïns, durant molts segles no va ser només una frontera que separava, sinó també un lloc on s'hi articulava una mena de comunitat occitano-catalana, no?
3: Sí, jo crec que, contràriament al que es pensava, en fi, massa sovint diria, la batalla de Muret i tot això, que va ser un trauma polític segurament, però que no va rompre i totalment les relacions, al contrari diria, relacions entre occitans i catalans, i aquesta comunitat va arribar fins a, si no avui, almenys fins al segle XIX, al segle XX, i hi havia els Pirineus, sí, que era un lloc on es compartia aquesta comunitat, on ens feia viva, molta viva la comunitat, però també a totes les terres occitanes i catalanes, finalment, en conjunt, hi havia aquesta mena d'idea de comunitat basada en la llengua, en una llengua que ara considerem que són dues llengües diferents, però que la gent a l'època, fins al segle XIX i potser XX encara, considerava com una mateixa llengua, o almenys una cosa molt comuna o semblant.
2: No sé si d'alguna manera es construeix alhora la comunitat, però també hi ha una construcció d'una frontera que es va articulant al llarg d'aquest segle.
3: Sí, és molt complicat això de la frontera, perquè fronteres n'hi ha a tot arreu i en tot moment, diria, i la gent algunes vegades interioritza la idea de frontera i algunes vegades crea noves fronteres, però que no són fronteres alhora, i és molt complicat, però la frontera que tenim avui i que es van... que s'ha construït durant els segles, és una frontera política, finalment, que ha arribat, fins avui, diguéssim. I aquesta frontera és una construcció que la gent no va considerar com real, verdaderament, crec, que fa poc, històricament parlant, vull dir, sobretot, en fi, no sé si en parlarem després, però sobretot crec que és durant el segle XVIII i després del segle XIX, més aviat, que tot això es va construir i que va fer una mena de ruptura a poc entre aquesta, dintre d'aquesta comunitat occitano-catalana que per mi existia, i no només aquesta comunitat, jo diria aquest espai, aquest més que espai, diria territori, finalment, occitano-català, que hi havia des del massís, el que nosaltres occitans anomenem el massís septentrional, és a dir, el massís central dels francesos, fins finalment al País Valencià.
2: Doncs intentem entendre com era aquesta comunitat en aquest territori. Parlaves de llengua, no? Segurament és la primera cosa que ens ve al cap, i és també la primera qüestió que abordes al llibre. Podem parlar de l'existència d'una comunitat lingüística occitano-catalana?
3: Jo no sé si ho podem plantejar així, perquè és una qüestió que és lingüística però també política, i jo diria, per referir-me a una cosa una mica científica, el que deia i escrivia el lingüista català, que va ser també professor catedràtic de llengua occitana a la Universitat de Tolosa i després va tornar a la Universitat de Girona, que és Xavier Lamuela, deia dues llengües, un diasistema, diguéssim, un sistema lingüístic, però amb dues variants d'aquest sistema lingüístic, i això planteja la cosa d'una manera una mica diferent, perquè ara els catalans consideren, i és normal, que tenen una llengua que és la llengua catalana, i els occitans algunes vegades pensen que tenen una llengua que es diu que és l'occità, algunes vegades és molt més complicat, malauradament, diria. I n'heu parlat, crec, en emissions anteriors amb lingüistes també sobre aquesta consciència lingüística dels occitans. Però, sí, la llengua és una cosa i la gent, penso jo, perquè no podem tenir testimonis directes de la gent que marxava cap als països occitans, als països catalans, perdó, que venien dels països occitans cap als països catalans, els migrants i tot això, no han deixat rastre, no han deixat testimonis directes, però es trobaven en una mena de mosaic, diríem, entre totes aquestes parles occitanes i totes aquestes parles catalanes, que per ells, per mi, jo penso que no eren gaire diferents.
2: I el llibre estudies molt bé tots aquestes variants dels dialectes occitans i catalans que estan...
3: Sí, sí, en situació de frontera i de contacte, sí.
2: Com es comunicaven? És a dir, parles d'una mena de coiné occitano-catalana? No sé si podem parlar d'una mena de llengua comuna feta d'aquests dialectes diferents que articulava això, la comunicació entre les valls, o com ens hem d'imaginar?
3: Això no ho sé exactament, però hi havia la comunicació entre els valls i penso que la gent tenia el costum d'entendre el que es parlava al nord i d'entendre el que es parlava al sud sense canviar de llengua o adaptar-se algunes vegades per a alguna paraula o alguna cosa així. Però hi havia també la gent que venien, per exemple, de l'Alvèrnia o del Llemosí, que anaven cap a Catalunya o cap a les Terres Valencianes, i que suposo, no tenim encara testimonis directes de tot això, s'adaptaven lingüísticament perquè bastava adaptar-se una miqueta, canviar la pronúncia, canviar una paraula i tot això, i potser utilitzant occitanismes, és possible, penso que s'adaptaven a la cosa. I jo vaig trobar una carta d'un mercader que sabia escriure, però que no escrivia ben bé, però sabia escriure, perquè els mercaders massa sovint escrivien al segle XVII, en un fons de correspondència d'un mercader vingut de la regió del Carcí, que va anar cap a Catalunya i cap a Lleida i Barcelona després, al segle XVII, i en el fons d'aquest mercader hi havia una lletra, una carta d'un altre mercader que es deia Ebrard, que és un nom encara que existeix a la regió de Montalbà i tot això, que escrivia en un català, i m'ha estranyat molt, un català amb moltes coses que jo diria que en realitat escrivia occità, però a la manera dels catalans, perquè s'adaptava a la situació local, i penso que és això que hi havia, en realitat, una mena d'adaptació. I a la Vall d'Aran trobem també coses molt semblants. Jo penso que el català que s'escrivia a la Vall d'Aran era només l'occità que es parlava a la Vall d'Aran escrit a la manera catalana, i ho he estudiat també una miqueta, això. És molt interessant veure això, com el català també podia servir com a mena de coina escrita, de sistema escrit, no diria de teulada, però gairebé, per la gent que no coneixien l'escriptura en occità, però que escrivien finalment en occità amb codis del català. No sé si m'explico bé.
2: Sí, a més, al llibre hi ha un moment que parles de com, si no m'equivoco, era la Vall d'Aran, com a vegades potser canviaven una mica la llengua en funció de qui s'estaven dirigint.
3: També hi havia tot això, perquè la gent a la Vall d'Aran, com és una terra de cruïlies, verdaderament, tenien relacions amb Aragó, és una cosa, però tenien moltes relacions políticament políticament amb Catalunya, però també amb Madrid, però moltes relacions amb les terres del nord, la Comenge, Coserans, però també Tolosa, i sí, veiem l'adaptació, diguéssim, de la gent a l'època, com la gent també de Tolosa o de Sant Biats, que escrivien en occità, que escrivien en occità amb el sistema francès al segle XVII, però en occità, escrivíem a la gent de la Vall d'Aran, doncs.
2: Hi havia, per tant, una a nivell de consciència lingüística, sí, no sé sí. si podem dir que més enllà dels noms que posaven a la llengua, que hi havia una consciència que es parlava una llengua similar, o el llibre parles a vegades de la diversitat en la unitat, o una unitat diversa, no sé com els propis parlants creus que percebien aquesta llengua que parlaven, o aquestes llengües.
3: Exactament, no ho sé, però el que passa és que crec que avui tenim una idea de les llengües com una cosa única i tot això, però les llengües normalment són diverses en un marc d'unitat, i penso que la gent ho vivia així. Crec, en fi, és molt complicat saber exactament, però la documentació és el que em sembla dir.
2: També aportes els testimonis dels viatgers estrangers que havien vingut i que veien la llengua que parlava la gent.
3: Sí, bé, és molt interessant això dels viatgers estrangers, però també hem de dir que no sols els viatgers, però també els escriptors, per exemple, sinó també els escriptors espanyols, al segle XVII, alguns escrits d'escriptors espanyols que deien que el Llenguadoc o la Gascunya es parlava la mateixa llengua que els catalans, o que els catalans parlaven la mateixa llengua que la regió de Narbona, per exemple. Però els viatgers sí, i particularment els viatgers anglesos, sí, que no sé si tenien una consciència lingüística molt destacada, però el que sabien és que la gent de València, de Catalunya, i la gent de Narbona, la gent de Gascunya, la gent de Llemosí, de Provença també parlaven la mateixa llengua, i ho diuen, en fi, moltes vegades, eh? I tot això eren viatgers anglesos del segle XVII, del XVII i del XVIII, sobretot del XVIII, que eren intel·lectuals, diguéssim, i aquests intel·lectuals coneixien la història de la literatura i sabien que aquesta proximitat lingüística, ells deien que parlaven la mateixa llengua entre nord i sud. La proximitat lingüística venia dels trobadors, aquesta literatura, aquesta llengua, aquesta cultura dels trobadors de la edat mitjana.
2: I els propis parlants de la llengua també tenien consciència que parlaven una mateixa llengua amb matisos locals, no?
3: Matisos locals, crec que és el que has explicat, és a dir, que veien molt bé la proximitat de la llengua, s'adaptaven a la situació i perquè la gent viatjava més que el que podem pensar també, i doncs la gent tenia la consciència d'una llengua comuna en un territori determinat, però alhora també les diferències que podien existir entre un lloc i un altre, i s'entenien.
2: La cosa també és si avui en dia encara ens entenem.
3: Si ens entenem, no ho sé. No ho sé, perquè el problema del segle XX i XXI ara és que la gent té una idea d'una llengua que és una cosa única, monolítica, podria dir, sense diferència, en fi, ho sabem que n'hi ha moltes diferències, però amb una norma comuna per tota la llengua i tot això, les llengües estatals, més aviat, nosaltres occitans ho sabem molt bé que no funciona així, i moltes llengües del món, la gent, els parlants de moltes llengües del món, saben ben bé que no és així tampoc. Però pel que fa de la l'intercomprensió del català i l'occità avui dia, crec que el problema ve del que deia abans, és a dir, el problema de la consciència d'una part i de la manera d'entendre una llengua, i particularment les nostres llengües o les nostres parles. I també una persona que, i no sé si cito exemples aquí al llibre o n'he citat més altres exemples,

0: malauradament avui aquesta gent van desapareixent i gairebé no existeixen, fi, excepte alguns lingüistes o algunes persones que es dediquen verdaderament en aquesta feina, diguéssim. Però la gent abans tenien una, i coneixien la llengua totalment, la seva llengua, de totes formes. Però ara la gent té un coneixement més superficial de la llengua i doncs els hi costa molt més entendre les diferències. És això, crec. I del costat català, no vull dir que és la mateixa cosa, però una miqueta també, perquè hi ha un model, i a més a més, un model molt influït o influenciat per l'espanyol, que fa que potser es destaca una miqueta, diguéssim, del fons occità de la llengua catalana. No sé si m'explico ben bé, perquè, en fi, ja veiem, per exemple, hi ha moltes persones, jo llegeixo, per exemple, la VilaWeb o coses així, i algunes vegades hi ha cròniques lingüístiques. Ah, no s'ha de dir així, no s'ha de dir així, s'ha de dir així, tot això. Quan miro, no s'ha de dir així, perquè és el model espanyol, però s'ha de dir així, finalment és el model occità de la llengua, sempre. I doncs els catalans, coneixedors de l'occità, finalment tenen un coneixement més important del català que els altres, si em puc permetre.
1: Sí, em fas pensar, havia sentit lingüistes especialistes en intercomprensió que parlaven també d'aquesta pèrdua d'intercomprensió en altres zones, com per exemple la zona alpina entre francesos i italians, allà també hi ha occitans, però com que s'està estudiant també com les noves generacions de francesos i italians, que abans s'entenien menys. No sé si també la qüestió de l'anglès, no sé si és un tema dels Estats-Nació, no sé si és que simplement ens hem tornat més superficials.
0: Sí, crec que sí. Jo no sé pel costat italià, perquè a Itàlia hi ha una diversitat molt important que s'han mantingut també, i doncs tenen aquesta idea de diversitat també, diversitat de llengües, diversitat dialectal. A França no, hi ha una llengua única i així s'ha de ser, amb el problema de l'anglès també que existeix també, i doncs hi ha una mena de sprint molt més tancat en relació o respecte a la diversitat, em sembla. Sí.
1: La pregunta anava justament cap al segle XX, perquè al llibre tu cites un text important, un manifest que va aparèixer el 8 de maig del 34 a la Veu de Catalunya.
0: Sí, és
1: el manifest de la discòrdia, una mica, no? Que potser els catalans no ho sabem.
0: No sé com es diu això, el fonament de tot, diria, finalment.
1: Exacte, un manifest signat per, entre altres, Pompeu Fabra,
0: i els Coromines també, no?
1: Els Coromines, Rovira i Virgili, el geògraf Pau Vila. Què diu aquest manifest? Què diuen ells?
0: Ells diuen que necessiten una llengua catalana, i doncs diuen que finalment en l'occità català no hi ha res de comú, perquè són dues llengües molt, molt, molt, molt diferents, i que el català i l'italià són més a prop, són llengües perquè s'entenen molt bé, i en fi, agafen exemples que per mi no són exemples, però efectivament, un parlant del català, no sé d'on, i un parlant de l'Alvèrnia del Nord, tindran moltes dificultats per entendre, potser, però això no vol dir que no sigui una llengua, que no sigui llengües molt a prop i pròximes, i que no siguin llengües més pròximes entre l'Alvernyat del Nord, diguéssim, i el català de no sé on, que entre el català i l'italià, que són dues llengües molt diferents, sobretot que quan parlem d'italià no sabem de què parlem exactament, perquè l'italià també és una llengua molt, com diria, construïda. Sí.
1: Tornant un moment al text, m'agradaria estar...
0: Del 34.
1: Del 34, hi ha una frase, no?, on diuen això, no?, la sentència. Avui la lingüística afirma que el català i la llengua

0: Doc, són dues llengües diferents, etc. Constitueixen dos grups lingüístics a part.
1: A part, sí. Clar. Dos grups lingüístics. És molt, molt interessant, això.
0: No sé si et pots mullar, però com hem d'entendre, pensant també des dels catalans, no?, que Pompeu Fabra és el senyor d'ordenador de la llengua, els coromines, com hem d'entendre que aquests lingüistes s'atrevissin a fer aquestes afirmacions?
1: No. És un manifest que s'ha de contextualitzar molt, que és més polític que lingüístic, de totes formes, i que sí, Coromines ho sabia molt bé, la proximitat, perquè Coromines va fer la seva tesi doctoral sobre el parlar de la Vall d'Aran. Ell mateix tenia la seva mare de Comenge, doncs sabia molt bé la proximitat entre ambdues llengües, en fi, aquest ja sistema, en tot cas. Aquí hi havia també Pompeu Fabra, tenia relacions molt de proximitat, més que proximitat, amb Lluís Alibert, que va codificar l'occità, i es va publicar a Barcelona el 35, precisament, és a dir, un any després del manifest, La gramàtica occitana de Lluís Alibert. I doncs és més aviat, s'ha de veure en el context polític de república i de restauració d'algunes institucions catalanes, que els catalans, i això s'entén molt bé, necessitaven també tenir una llengua molt definida, que seria aquest català. Crec que això té conseqüències importants per nosaltres avui dia, perquè jo crec que Occitània és la part de llengua catalana, jo ho dic així, la part de llengua occitània és la part de llengua catalana oblidada dels catalans, oblidada dels catalans o pels catalans, no sé com s'ha de dir, però canviaria molt, crec que canviaria molt la perspectiva pels catalans si tornéssim a integrar la zona occitana, com ho feia, no me recordo el nom, a la seva gramàtica al començament del segle XX, Joan Bardina, potser, o Bardina, no me recordo el nom, que publicava un mapa del català, i el mapa del català, en realitat, a la seva gramàtica del català, el mapa del català era el mapa dels països occitans i catalans. I doncs jo crec que canviaria molt.
0: I creus que és possible avui anar cap aquí? O...
1: No, ara avui no, en fi. Jo ho voldria, ho desitjaria, però crec que el que podríem fer és tornar a lligar a cosir, si es pot dir així, els dos trossos de les terres occitanes i catalanes, intentant, com feu vosaltres aquí a Radio Occitània, la veu dels països catalans, entendre Occitània des d'Occitània, entendre Occitània cap a Catalunya, i però també de l'altra part, des de Catalunya fins a Occitània i tot això. Jo vaig participar fa menys de dues setmanes ara a la inauguració a Barcelona de la delegació de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, que és de moment, en tot cas, l'única acadèmia vertadera de la llengua occitana, veritable de la llengua occitana, que va obrir una delegació el 3 d'octubre passat a Barcelona, amb la presència, en fi, no la presència, a l'Institut d'Estudis Catalans. Vull dir que a l'Institut d'Estudis Catalans hi ha una delegació de l'Acadèmia Aranès de la Llengua Occitana. I jo hi vaig participar a l'inauguració, i crec que són vincles així que s'han de fer i de promoure encara més.
0: De fet, la Vall d'Aran, que tu vas estudiar molt bé la teva tesi doctoral, segurament és el cas paradigmàtic, no?, d'aquest contacte entre catalans i occitans, i també que a vegades que els catalans ens oblidem que hi ha una part d'Occitània a Catalunya.
1: Hi ha una part d'Occitània a Catalunya, i hi ha una part de Catalunya a Occitània, perquè hi ha també la part de Catalunya Nord, que és, també hauria de jugar un paper destacat en aquestes relacions, si, en fi, ells també volguessin jugar aquest paper. La Vall d'Aran és una mena de, no sé com es podria dir això, de plataforma que ens podria servir, i jo intento treballar en aquest sentit, de plataforma precisament de com es podria dir, de trobada, de retrobada entre occitans i catalans. Sí, això sí.
0: Tornant una mica enrere, als segles que tu has estudiat, com era aquest veïnatge, aquest espai de trobada? Entenc que sí que era present durant un temps de la història, no? A la Vall d'Aran?
1: Sí, la Vall d'Aran, sí. La Vall d'Aran era aquest centre, en fi, aquesta zona on es barrejaven totes les poblacions. Hi havia molta migració occitana. Jo he trobat, és molt complicat per estudiar tot això, però he trobat albernesos a la Vall d'Aran, per exemple, però hi havia gent de Bigorra, hi havia gent de Comenge que venien a viure a la Vall d'Aran, i era un lloc de trobada de les poblacions, no sols de les llengües, de contacte de les llengües, però també de la gent, perquè hi havia intercanvis humans, econòmics, comerç, molt, molt important. Els Pirineus no eren la barrera, no, que algunes vegades s'ha pensat o s'ha descrit, però al contrari, era la zona de contacte, no sols de contacte entre gent, entre veïns. És per això que el meu llibre, jo també tinc un altre llibre en francès que no me'n recordo el nom, però que parla de migrant i de le voisin et le migrant, el veí i el migrant. És a dir, hi havia els veïns que compartien la zona, però també hi havia tota la gent que venia, que passava, que s'instal·lava o que passava només, i que ajudaven, participaven a crear un espai comú, i un espai molt llarg, és per això que dic, des d'Alvèrnia i Llemosí fins a les Terres Valencianes, finalment.
0: A vegades hi ha aquest imaginari del Pirineu i de les valls, no, que és com una cosa tancada, conservadora, no? I tu demostres que hi havia intercanvi com els transhumans.
1: No. Era una zona de pas molt... una densitat de relacions que no podem imaginar. No podem imaginar perquè l'imatge que tenim dels Pirineus i de les muntanyes en general, perquè els Alps seria una miqueta la mateixa cosa, crec que tenim una part dels occitans que són actualment de l'altre costat dels Alps també. Doncs aquestes muntanyes eren zones de vida, zona de producció industrial de la indústria de l'època, amb les fargues, que hi havia una producció molt important, que era fargues que alimentaven, si podia alimentar així, un comerç internacional i molt, molt, molt potent, per exemple. Doncs això és molt important, i els Pirineus, les valls, no eren tancades, sinó que eren obertes, precisament. El tancament va venir quan es van crear aquestes identitats basades en els estats dits nacions o nacionals, que no són nacions però que són estats, per mi, i que van imposar una frontera més línia, rectilínia, i que finalment les poblacions van perdre el costum de tenir aquestes relacions, i després també la construcció de carreteres, els trens fins fa poc no passaven pels Pirineus, i tot això, doncs, les autopistes i tot això, i doncs tots els camins que hi havia finalment es van trencar. Però és molt recent, molt recent, molt.

0: Països Catalans, a Ràdio Occitània, parlant amb l'historiador i lingüista Patrici Pujada sobre aquesta història compartida entre catalans i occitans a les valls pirinenques que es va desenvolupar especialment entre els segles XVI i XIX. Fins ara hem parlat molt de llengua, que al capdavall era la seva eina de comunicació, però tu, Patrici, has estudiat també com eren les relacions entre aquestes persones. Has estudiat els viatjants, els marxants...
1: Sí, sí, sí. Dels pelegrinatges i tot això també, cal imaginar. En fi, no. Per exemple, tota la gent d'Alvèrnia venia de pelegrinatge a Montserrat, per exemple, o la gent de Vigor, fins al segle XIX, on tot això era normal, baixar cap al sud. Era, en fi, Alvèrnia, Limousí, miraven cap al sud, de totes formes, eh?
0: I en la qüestió de la solidaritat entre valls, entre llocs, hi ha un concepte que m'agradaria que expliquessis, que és això de les patzeries i aquests pactes de bon veïnatge. Com hem d'imaginar també aquesta relació entre aquestes valls?
1: És molt, molt, molt, molt, molt important això, i també és la qüestió de les fronteres també, perquè la gent dels Pirineus, de totes les zones dels Pirineus, necessitaven tenir bones relacions, relació de veïnatge, ho deien, és el títol del llibre que has esmentat, bon veïns, viure amb bon veïns. És una fórmula que utilitzaven a la documentació. I a partir del segle XVI, sobretot, final del XV, sobretot el segle XVII, va haver-hi moltes guerres entre la monarquia francesa i la monarquia hispànica, que eren les dues potències hegemòniques de l'època, i que hi havia guerres de manera continuada. I doncs la gent que vivia al nord del Pirineu de sobirania de la monarquia francesa i al sud de sobirania, diguéssim, de la monarquia hispànica, no podíem suportar les conseqüències de les guerres, i doncs vam signar tractats de pau, patzeries, que la patzeria és una paraula occitana que és formada a partir de la patz és la pau, i són tractats de pau. Algunes vegades deia únicament la pau o la patz, tractats de pau, que la historiografia anomena sobretot ligues i patzeries, és a dir, de ligar, de vincles, i de fer la pau. I doncs les valls de cada costat de la frontera política signaven aquests tractats per tenir una mena de neutralitat i sobretot continuar el comerç, com si, ho deien els documents, com si fos continuar el comerç en temps de guerra entre les monarquies, com si fos en temps de pau. I doncs era una mena de neutralitat, era una neutralitat total entre els valls que signaven aquests tractats, i que eren molt nombrosos els valls que signaven aquests tractats.
0: El llibre expliques també que en aquests moments de guerra, no?, aquestes guerres de religió del segle XVI i més endavant, clar, també aquestes valls pirinenques també s'omplen bueno, hi arriben exèrcits, no?, hi arriben militars també.
1: Sí, sí, hi ha una militarització, això explica la creació de la frontera finalment, perquè les guerres militaritzen la frontera. La frontera existeix a partir del moment en què, diguéssim, l'estat, els estats controlen o volen controlar, perquè les fronteres des de París, vistes des de París o vistes des de Madrid, com Madrid va ser capital, en fi, vista de molt, la frontera pirinenca, els Pirineus, diguéssim, eren molt lluny de París o de Madrid. Però amb les guerres va haver-hi un interès molt important precisament per fortificar, per com diria, i militaritzar doncs aquesta zona, i construir castells, fortificacions, torres i tot això, i posar-hi exèrcit reial francès i reial castellà, perquè eren els castellans al segle XVI i XVII que hi havia en aquestes fortificacions, castells i tot això. I doncs això, i com que hi va haver-hi també les guerres de religió a la segona meitat del segle XVI, i que com la monarquia hispànica era molt catòlica i va participar en el bàndol catòlic en les guerres de religions que hi havia al regne de França, tot això també va crear un sentiment identitari molt complicat, que s'explica, en fi, que jo no ho puc explicar ben bé, però molt complicat, perquè la gent es va sentir d'un costat, la població, es va sentir d'un costat, forma part del món catòlic, i de l'altre costat d'un món que és potser més protestant, o almenys que la gent pensava que eren protestants tots, perquè hi havia alguns protestants al País de Foix o al Bearn o a altres parts d'Occitània. No sé si m'explico bé, perquè és molt complicat tot això. I doncs, a poc a poc, la frontera que els estats van voler materialitzar més amb la presència de fortificacions, de torres i tot això, la presència de militars presents aquí, i després també amb els mapes que van també materialitzar molt bé la frontera, que al començament no era una línia, era una zona de contacte, però a poc a poc va esdevenir aquesta, es va transformar en línia, i la gent, finalment, la població va interioritzar, identificar-se finalment a poc a poc amb el que el discurs general que deia que d'un costat hi havia la bona i gran fe catòlica i de l'altre costat que hi havia els protestants que eren heretges o herètics que s'havia de combatre, i va crear finalment un començament de frontera mental, un començament.
0: I el bandolerisme també ho va complicar una mica?
1: El bandolerisme és molt més complicat, això, perquè el bandolerisme, hi havia un bandolerisme català molt molt important, que va ser molt estudiat. Els bandolers, jo he trobat llistes de bandolers, però els bandolers catalans són minoritaris en el bandolerisme català. Hi havia molts occitans en els bàndols de bandolers catalans, bandolers dits catalans, de les famílies catalanes, perquè tota aquesta gent que emigrava, que venia, que eren pobres, trobaven el bandolerisme una manera de sobreviure, finalment, i doncs tot això feia que hi havia bàndols molt barrejats amb gascons, albernesos, limusins, gascons, que feien provençal, no sé què, lingudocians, i tot, els bàndols catalans, que passaven d'un costat a l'altre de la frontera segons els moments, segons que per protegir-se d'un costat o de l'altre.
0: Abans d'aquest període de guerres, un altre dels tòpics que crec que tu també trenques al llibre és aquesta idea a vegades de pensar en aquestes valls del Pirineu com una mena de repúbliques autònomes lluny de qualsevol poder, no? De qualsevol ingerència, que tot i que l'Estat arriba després, sempre hi ha, no? O sigui, com era el poder en aquestes valls abans de tot aquest període que potser hem comentat ara?
1: Sí, s'ha de tornar una miqueta a veure les coses, perquè abans, a l'edat mitjana, hi havia senyors, hi havia comunitats, comunitat d'habitants, després el poder més reial o estatal va començar a establir-se en aquestes zones que eren molt perifèriques, i a poc, sobretot a partir del segle XVI, sobretot del XVI, doncs el poder reial penetra. Però a banda del poder real, continuava continuaven les comunitats locals, tenien els seus cònsol, els seus jurats, hi havia les valls pirinenques, i en tenim un exemple avui dia, que és la relíquia de les relíquies, si puc dir, disculpeu els que m'escolteu, però que és Andorra, per exemple. Totes les valls pirinenques tenien, eren organitzades la Vall d'Aran, però Andorra també, però el Donesan o altres valls del Pallars o altres valls tenia un consell general, és a dir, una mena de govern local, però a poc es va trobar en conflicte aquest govern general, en fi, aquest govern local, diguéssim, amb els estats que volien imposar-se, que es volien imposar.
2: És que no hem parlat de la singularitat d'Andorra, que avui en dia encara no...
1: Sí, i que té el seu Consell de la Terra, l'Andorra, que és el Consell General d'Andorra, com altres valls, finalment, que hi havia, però que no van tenir la mateixa existència.
2: Parles també molt de la casa, no?, com a centre fonament d'aquesta entitat.
1: Sí, ho veiem ben bé amb Andorra també, efectivament. És a dir, que hi havia una divisió una miqueta en tres nivells. Sí, podem parlar de tres nivells o quatre nivells, no sé. Hi havia les valls, hi havia el nivell de la casa. Això és molt important, perquè quan parlem de casa parlem de cap de casa, és a dir, hi havia el cap, la casa, que normalment tenia el seu hereu, l'hereu de la casa, que podria ser un hereu, però generalment un hereu. Hi havia també la comunitat local dels habitants. Molt sovint hi havia un nivell intermediari, que era com els quarts, o a la Vall d'Aran els terçons, o les parròquies, i després hi havia la comunitat de vall sencera, i cadascú dels nivells tenia el seu consell, finalment, el consell de la comunitat, de les universitats, es deia, de les universitats, consell del districte, diguéssim, els terçons a la Vall d'Aran, per exemple, i consell general de treball, amb sistemes d'eleccions i de... que era no una democràcia com una democràcia actual, diguéssim, però hi havia una representació, però es necessitava, és per això que la casa era molt important, per tenir aquesta representació es necessitava tenir una casa. La gent que no tenia ni casa ni res, no tenien representació política, no participaven de la comunitat, finalment.
2: Al principi de l'entrevista deies que cap al segle XVIII-XIX és quan es comença a fer més patent aquesta frontera, ja ho has anat mencionant. No sé si és el Tractat dels Pirineus el que comença, diguéssim, el que senta l'inici de tot això.
1: És molt complicat això també, perquè hi ha moments d'acceleració i altres no, però jo no diria ben bé el Tractat dels Pirineus. El Tractat dels Pirineus, per la part de Catalunya i Rosselló, és a dir, la part més oriental dels Pirineus, segurament que va crear una frontera i va trencar moltes coses, això sí. Però sobretot el segle, per mi és el segle XVIII, primer, la primera acceleració, perquè és un moment de pau, i és una paradoxa, però és un moment de pau, i doncs les comunitats finalment no necessitaven negociacions amb les monarquies per tenir tractats específics i tot això, i doncs a poc a poc els tractats que tenien ells, que els assegurava, els donava aquesta mena d'autonomia local, no els necessitaven, i doncs no tenien més, ja no tenien reconeixement de part dels estats, diguéssim. Després, la Revolució Francesa i tot això de Napoleó, això no va ajudar gens, ni gens ni mica, i després del segle XIX, amb els estats molt més estructurats, i particularment a França, amb aquesta escola obligatòria que va voler alfabetitzar, però que ho va fer la llengua de l'estat, només en la llengua de l'estat, que va reprimir molt la llengua occitana per nosaltres, les altres llengües, i que va finalment totalment trencar la idea que la gent es podia tenir d'aquesta comunitat, que no va desaparèixer totalment, i jo ho sabia, jo ho vaig viure també, quan érem jove, fa molt de temps potser, però encara en els pobles i en les petites viles o més grans viles, o Tolosa fins i tot, la gent de Catalunya i la gent del país compartien una cultura, una llengua comuna, i ho sabien.
2: Agafem aquest fil que deies que no s'ha trencat, d'aquesta continuïtat, d'aquest viure entre bons veïns. Com dèiem al principi, tu ara presideixes l'Institut d'Estudis Occitans.
1: Ah, sí, és veritat, també.
2: Tens la faceta d'historiador i la faceta, no sé si puc dir-ne, més militant.
1: És una mena de militantisme, sí. Defensar la llengua occitana és un militantisme, sí.
2: L'Institut d'Estudis Catalans...
1: Occitans, sí, però és molt interessant.
2: Em surt tota la zona catalans perquè et volia preguntar si l'hem d'entendre com a Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, que fa una feina principalment acadèmica i... No. Què feu a l'Institut d'Estudis Occitans?
1: Sí, és una bona pregunta. El model de l'Institut d'Estudis Occitans, quan es va crear, perquè enguany, commemorem els 80 anys de l'Institut d'Estudis Occitans, 1945, Tolosa, 1945, es va crear l'Institut d'Estudis Occitans. El model, és per això que es diu Institut d'Estudis Occitans, el model és l'Institut d'Estudis Catalans. Però l'Institut d'Estudis Catalans ha esdevingut l'Acadèmia de Catalunya. Jo formo part també de l'Institut d'Estudis Catalans, però de la part d'història, i doncs té un reconeixement a Catalunya, perquè no és la mateixa cosa a València, ho sabem ben bé també, d'acadèmia. L'Institut d'Estudis Occitans és una associació ara, perquè no té el reconeixement necessari, no és l'Acadèmia de la Llengua, i és una associació que és més militant, doncs, en fi, l'Institut d'Estudis Catalans també és militant, molt, però que no és acadèmic. L'Institut d'Estudis Occitans, hi ha acadèmics a l'Institut d'Estudis Occitans, ben segur, però que té tres eixos principals, en fi, per mi, perquè és el meu programa, de totes formes, és a dir, la recerca acadèmica no es fa a l'Institut d'Estudis Occitans, però l'Institut d'Estudis Occitans ha de transmetre el coneixement de la que es fa de manera acadèmica, és a dir, una mena de vulgarització de la recerca. Això és una cosa molt important. I treballem ara mateix en aquest sentit. També un eix molt important és la socialització i la transmissió i socialització de la llengua i la visibilització, diguéssim, de la llengua occitana, que entrem aquí en el costat una mica més militant, però no tan militant, perquè l'Institut d'Estudis Occitans té la seva secció federal, que jo presideixo, té també seccions regionals, departamentals i algunes vegades locals. És a dir que hi ha territorialment l'Institut d'Estudis Occitans, el trobem a tot arreu i algunes vegades en pobles i ciutats petites. I doncs tot això és la feina de socialització i transmissió, classes d'occità, per exemple, emissions de ràdio en occità i tot això, per exemple. I després hi ha el costat molt més militant, que és el costat de reivindicació, I aquí més d'una manera de fer, és a dir tenir relacions amb altres associacions de defensa de l'occità, però també altres associacions de defensa de les altres llengües de l'estat francès. Per exemple, formem part del col·lectiu Perquè visquin les nostres llengües, que farà la seva assemblea general el 24 i 25 d'octubre a Baiona, però també amb institucions més de llengües d'Europa, que també hi ha una assemblea general a Barcelona d'una de les aquestes institucions que també formen part. I això és al costat de col·laboració reivindicativa, amb altres associacions d'altres llengües o que defensen l'occità, però també la reivindicació més pura i dura, diguéssim. L'Institut d'Estudis Occitans va participar en l'organització de manifestacions de carrer, per exemple a Tolosa, Carcassona, Montpellier, en els anys passats. Això és una feina també que no és acadèmica, però que també necessitem, perquè si no fem res no es farà res.
2: Alguns professors d'Occità, dels diferents seus de l'IEO, comenten que darrerament ja cada cop més gent m'ha apuntat als cursos, que han d'obrir, almenys aquí a Tolosa, sé que han d'obrir més cursos. Creus que hi ha, o notes, si hi ha un nou interès per la llengua occitana? No sé si especialment pel que fa als joves.
1: Jo diria que sempre es manté aquest interès, efectivament a Tolosa. Jo sé que hi ha una demanda molt, molt important de classes i cursos d'occità pels adults, és això que parlem aquí, efectivament, és una bona cosa. Personalment, com a president de l'Institut Occitans, voldria desenvolupar aquesta oferta de classes d'occità, perquè crec que si desenvolupem l'oferta tindrem també encara més demandes, i això és molt, molt important, perquè actualment la situació de transmissió és molt complicada i necessitem també formar locutors nous d'aquesta manera.
2: I com ho fem perquè aquests nous locutors o aquesta gent que fa els cursos tingui també espais on pugui, pugui fer un ús social de l'occità?
1: Sí, això és molt complicat perquè la situació ha canviat molt, molt, molt i molt ràpidament, a tot arreu, no sol a Tolosa sinó també a tot arreu, malauradament. I doncs caldria, en fi, és una cosa també que fem i que es fa localment, és per això que és molt important que l'Institut d'Estudis Occitans tingui seccions locals, cercles occitans locals, perquè són indrets, llocs de pràctica de la llengua. I hi havia, a Tolosa, hi havia, ara no sé si, en fi, hi ha la Tupina encara, o coses així, però desenvolupar tot això, els bars occitans, els llocs de pràctica, tot això s'ha de fer, i jo intentaré donar suport a totes aquestes iniciatives que són molt, molt, molt, molt importants, efectivament.
2: Parlant de manifestacions, a final de mes hi haurà, sí, les carreres occitanes a Vilafranca del Rouergue,
1: sí,
2: que d'alguna manera ells són, es reivindiquen com hereus de la gran manifestació del 2015, sí, per Occità. No sé si hi participa d'alguna manera. Què n'espereu d'aquest esdeveniment?
1: Directament no hi participem perquè no formem part dels organitzadors, i és molt complicat dir ara que nosaltres som organitzadors mentre que no hem fet res, vull dir. En fi, doncs és una iniciativa diferent, però jo no sé com diria, no és una carta, però que faig cada mes per als adherents i socis de l'Institut d'Estudis Occitans, he donat suport a aquesta manifestació, he donat suport als organitzadors també, i espero, jo no hi podré anar per raons professionals, perquè no seré aquí, sí, dono suport i espero que sigui una manifestació molt important. He vist que hi havia, per exemple, autobusos que arriben de tot arreu, o gairebé de tot arreu, per anar a la manifestació, efectivament, que podria tornar a donar aquesta empenta que necessita l'occitanisme, i que no sé per què, però és així, s'ha perdut durant aquests anys passats, i que és per això que també jo he volgut presentar-me finalment, per atzar, diguéssim, total, a la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans, per tornar a intentar crear quelcom, i donar, si és possible, malgrat tot, una mena d'empenta a tota aquesta gent que finalment es desesperava una miqueta.
2: Potser peco d'optimista, però tinc la sensació que hi ha una mena de relleu generacional en l'occitanisme, que veient les carreres occitanes hi ha aquest col·lectiu d'ets que fan vídeos a xarxes, molta gent. No sé si hi ha un jovent que s'ha polititzat potser més des de la llengua que des de coses més folklòriques, tot i que sé que els balls tradicionals i la cançó pirinenca també tenen molts adeptes, fins i tot gent que no parla occità, però no, perquè la manifestació també es presenta com una manifestació contra l'estat centralitzat, i no sé, en un context de molt jovent d'extrema dreta també sorprèn, no?, tenir potser jovent més d'esquerres que veuen en la defensa de la llengua occitana també una defensa del, no sé, de canviar potser el model d'estat, o no sé si m'estic aventurant massa.
1: Sí, no, jo no sé exactament, perquè jo no sóc jove, doncs no puc parlar pels joves, no gosaré, però és molt, molt, molt, molt important veure això, efectivament, perquè ens dona una mica d'esperança, almenys. Tot i que, i jo que sóc naturalment pessimista, perdó, de les coses, però que vull treballar per fer les coses, tots sabem bé que som i quedem molt minoritaris, malauradament, però és molt important veure això, i podríem esperar també, podríem pensar, no sé si, en fi, si exactament això, que tot això és també el treball, el resultat de l'ensenyament de l'occità, d'una mena de consciència que no hi havia abans, i potser de les calendretes també, i tot això és esperançador. Sí, molt, molt.
2: Tinc una pregunta una mica potser més lingüística, que és que des de la mirada del català, no?, on tornant una mica al que dèiem, no?, com des dels 30 i que les llengües evolucionen diferent, com tu deies, el català i Pompeu Fabra aposten per crear un estàndard fort, no? I tenim aquesta, els catalans tenim aquesta cosa de l'estàndard de la llengua, que a vegades potser ha matat la qüestió dialectal, i clar, entenc que el camí de l'occità no és pas aquest, no és el de crear un estàndard únic, sinó perquè teniu no, quan mires el manifest, per exemple, de carreres occitanes, veus totes les variants de l'occità, entenc que és un altre...
1: Sí, no, jo no vull parlar d'això, perquè és un tema que reflexiono des de fa 40 anys aproximadament. Ara, jo no crec que posar totes les variants sigui una bona cosa, tot i que jo parlo també, quan parlo amb la meva família, la meva variant de l'occità, i que sóc un defensor de la meva variant de l'occità, i que, en fi, la qüestió és molt, molt complicada. La qüestió pel català, precisament, ara els joves catalans, alguns joves catalans, sobretot ara amb les xarxes socials i tot això, defensen el català local i dialectal, i tenen tota la raó, tot i que saben que són catalans, i no és una qüestió de separatisme o de blaverisme o no sé què, com que tenim nosaltres amb alguns a l'Alvèrnia, a Provença o Gascònia, o fins i tot, en fi, a tot arreu, finalment. Però jo crec que s'ha d'articular totes les a totes les no puc trobar la paraula ara, totes les manifestacions de l'occità, diguem, en fi, amb una visió general de l'occità. No podem comparar el treball de Pompeu Fabra i el que s'ha de fer o que s'ha fet o que s'ha de fer o no s'ha fet per l'occità, perquè la situació lingüística en el sentit primer de la paraula no és la mateixa, és a dir, que el català no té la varietat dialectal, entre cometes, que té l'occità, perquè cada forma d'occità seria un català en si mateix, si puc dir. En fi, no sé si m'explico bé. Però algunes persones pensen que s'ha de fer, en fi, que existeix un occità estàndard.
2: Suposo que és una tasca molt difícil, perquè clar, hi ha una voluntat de generar nous locutors, però també vols preservar els locutors d'occità que tenen la seva variant i que no estudiaran un nou estàndard.
1: Sí, però que l'entendran, suposo, i que s'ha d'articular tot això. És a dir, s'ha d'articular la diversitat de la llengua, la verdadera diversitat de la llengua.
3: Ràdio Occitània.
4: Occitània, un d'ús.

Jordi Bizet persieg de tuchun amb dos musicien del Capitol ausissent la sinfonia en ut maggiù dins un dernier moviment allegro vivace.

Dins aquesta emissió de Se l'Europa me recontado, anem a parlar de l'encastre de l'Europa divisat per les guerres de religius, de la guerra de 30 anys i dels tractats de Vespalí i de la pat de les Pirenelios. La guerra de 30 anys que se debano donc mentre la primera mitat del segle XVII s'inscriu dins lo prolongament de les guerres de religius e de l'affrontament entre la França e los Habsburgs, que havia marcat ja lo segle d'abans. Nascudo en Alemanya de l'oposició entre los catòlics e los protestants, aquello donc des princes alemans perdu a l'autoritat imperial, capit a un conflicte generalitzat de les potències per la supremacia de l'Europa. En Alemanya, la contrareforma catòlica és vigorosament sostenguda per Ferdinand Lustiri, que vendrà rei de Bohème e emperaire alemant, e Maximilian de Baviera, tutis dus formats per de jesuites. Facio ad aquesta amenaça, los princes protestants alemans cre en 1708 l'Unió Evangelica a la que los oposo un any mai tard la Santo Ligo Catòlico sostenguto per l'Espagna. És dins aquest ambianzo tibado che comença la guerra de 30 anys. Lo conflicte comença en 1708 per la rebellio de la Bohème contro la politico catòlico e autoritari de son rei Ferdinand de Stirio che be en 1709 l'emperaire Ferdinand II. Los cecques lo desposon e designon a sa plaça l'electu palati Frédéric Lucinquen, cap de l'Unió Evangelico, a la rebellio que s'espandido a la Moravia e a la Hongria, s'esputido a Montagno Blanco, donc en 1720. Per tres segles la Bohème sarà dominada donc ici per los Habsburgs.

0: Cuba és un país cert que es passi en les cartes.
1: El camí imperial es pot marcar.
2: E per frontiero, i a pas la música, jo l'engo viejo.
3: Que se vol pas calar.
0: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar. Llegis, penso, escriu.
0: Jornalet, Gazette Occitana d'Informació. Jornalet Fincú.
5: Especio de tigre insula que demoro avei en Asio pramun que n'hi ha pai mai a Bali o a Java. Demai es curo las estelos exploron lai piramidos. Ah, ah! A prep de segles de studis dels arqueòlegs, les piramidos d'Egipte sunt junt tan misteriosos e se les fisicias pudion ajudar o miels encaro e se pudion demandar l'ajudo de las estelos. Es le resumé d'un projecte menat per una collaboration de Kaika, les scènes japonaises, l'Université de Nagoya et les CEA, Commissariat à l'énergie atomique. A Medutis, es un historicomen utilisat per estudiar las propriétats fundamentales de las particules subnucleares, han poscut fa un nomeno de radiografia de la grande pyramide de Keops à Gizeh. La veritat de la causa és que hi ha pas cap besoin de bastir un acceleratú de particules. És ja aquí. L'acceleratú són nostres estelos e les particules són leis, miuns dels rais cosmics. Lei besen pas, mas són de longo un fun de miuns d'aquestes cosis dels electrons que nos travessen le cos e tot ce que encontron. L'idea es pelis en 1970, una collaboració americano-egipciano estudiat la Pichuno Piramido de Kefren a mi l'idea que camagabo Kikon. Loro teoria era que se aquesta piramide semblava estunament simple en comparació amb la de Keops, beleu era simplement perquè les cambros eren miels amagados. Un país trobat. Mentre tant, les tecnologies de detectors fugueren millorades per seguir les progresses de la física de les particules, l'imatjari miònic ha conegut mai e mai decapitados. Foguet utilitzat en vulcanologia per veure les dedins del reactor de Fukushima, per des sitis arqueològics Roma, per la piràmide del Soleil de Teotihuacan, per l'exploració minera, etc. D'un altre costat de cercaires han ensajados d'anàlisis de la piràmide de Keops per gravitometria de teixut dels pitjors canviament de la força de gravitació en 1996 e foguet un escac cousin. Après que hagués un faces de traux per veure ce que pensaven que era un cambro, han descobert que era sonque un amulonament de sable. Tomatge. La detecció dels miuns elo ha ja confirmat la descoberta de dues pitjors cavitats en 2016 e encara se deu publicar la descoberta d'un buide de 9 metres quadrats de superfície que le diz un scan pyramid Big Voids e que podeio esse un gran cambro desconegudo cuflo de nubelos descobertos e tesaus. Curo las estelos exploron las piramides un article del Julien Frison paregut le 20 de novembre de 2017 sur le site de nostre partenari sapientio.eu.

0: Bona tarda a tothom, bona tarda Santi.
1: Bona tarda.
0: Doncs avui anem a parlar de l'Horta de Sant Joan, un poble, doncs, de la Terra Alta, i ja veurem, hi ha un fum de coses a dir, per ara anem a escoltar que CJ, que és ben alegre. D'acord? Anem-hi-so.